0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marçal Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys posant música a l'Empordà.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. The morning.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
4: Ràdio Capital.
2: 25

barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Ganys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Platgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia, són les 8.
1: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
0: Són les 8.

0: 13,3 a la Tallada, 14 a la Bisbal, pràcticament 15 a Castell d'Aro i 13 a Palafrugell, segons, com dèiem, les estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Tot plegat en aquest supermatí, en aquests 60 minuts que tenim per davant per repassar tot el que passa a la nostra comarca. Avui també voldrem parlar de músic, bé, d'actuacions, no? Perquè en aquest cas volem parlar de música, de concerts, amb el cicle de concerts a Veu de Gavarres, que tornarà aquest mes de juny amb actuacions repartides entre Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Parlarem d'aquí uns minuts amb el productor del cicle, que és Roger Vidal, perquè ens expliqui com preparen també doncs, aquest cartell que ja s'ha presentat amb alguns noms destacats. Tot això serà d'aquí uns minuts i també, com cada dimarts, parlarem de llibres, com sempre, amb la Maria Teresa Calabús. Però abans també és moment de repassar els titulars més destacats del dia d'avui. Maria Alzina, bon dia.
1: Hola, Ferran, bon dia.
0: Perquè amb tu, Maria, començarem doncs, explicant que un home d'uns 70 anys ha quedat ferit crític aquest dilluns al matí després de caure en una zona de roques de la Punxa d'Esploms, a Begur, a la zona de Setuna.
1: L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut poc abans de les 9 del matí a través del telèfon d'emergències. Segons han informat els bombers, l'accident s'ha produït en un espai de difícil accés per als vehicles, tot i que s'hi podia arribar caminant.
0: D'aquí una estona ens amplies aquesta notícia, però també tenim altres qüestions. Joan Coll, bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
0: La Setmana Sense Fum posa el focus en els joves i la prevenció de l'ús dels vapers.
2: La iniciativa vol conscienciar la població sobre els beneficis de viure en espais lliures de fum, prevenir el consum de tabac entre els joves i fomentar l'abandonament de l'hàbit entre les persones fumadores. Enguany la campanya es fa sota el lema Inhala la vida.
0: I l'Associació de Famílies Acollidores de Girona denuncia que a la demarcació hi ha una desena de famílies que fa mesos que esperen una assignació, malgrat que hi ha fins a 115 nadons en centres d'acollida.
1: El col·lectiu adverteix a més que la xifra s'enfila fins a 260 si es compta també amb els infants menors de 6 anys. Des de l'entitat recorden que es va aprovar una llei al Parlament que contempla la retirada de tots els menors de 6 anys dels centres d'acollida i que en el cas dels nadons hi han d'estar el menor temps possible. Per això, des de l'associació critiquen una mala gestió del sistema per part de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció que genera llargues esperes a les famílies que hi ha disponibles.
0: I Palafrugell commemorarà el Dia d'Acció per a la Salut de les Dones amb diverses activitats. La programació sota el lema Salut i Gènere, quan els símptomes no s'escolten igual, inclou un podcast a Ràdio Palafrugell, una xerrada sobre salut i gènere i un taller d'autoestima i salut emocional. I l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà obre les preinscripcions del cicle superior d'Indústries Alimentàries, Joan.
2: El centre destaca l'alta inserció laboral i la creixent demanda de professionals qualificats dins el sector agroalimentari català. Les sol·licituds es podran presentar entre avui 26 de maig i l'1 de juny a través del portal del Departament d'Educació.
0: I la Junta de Govern Local de Pals aprova el període de restriccions de circulació i estacionament al nucli antic del municipi durant aquest estiu, Maria.
1: Les limitacions s'aplicaran entre el 27 de juny i el 6 de setembre. La regulació afectarà diversos espais del centre històric. Entre aquests hi ha la plaça Major, les dues places de l'Església, les places del carrer Placetes i la plaça del carrer Hospital.
0: I d'altra banda, hem de parlar també que Mazzoni presenta aquest divendres a Ullastret el disc Banderes per Daltònics dins del Festival Ítaca.
2: En una entrevista al Supermatí, Jaume Pla assegura que el directe del nou treball ha evolucionat amb la gira i reflexiona sobre la inspiració, la pressió de les xarxes socials i la por de quedar fora del panorama musical.
0: Les 8 i 4 minuts. I Cursa tornarà a convertir places i espais públics en escenaris de circ contemporani amb la celebració de la segona edició de Racons de Circ. El cicle se celebrarà el cap de setmana, el pròxim cap de setmana, del 30 i 31 de maig, i portarà espectacles gratuïts als quatre nuclis del municipi, que són Casavells, Mata Judaica, Cursa i Cassà de Polràs. I d'altra banda, aquest dilluns, 25 de maig, aquest dilluns, s'ha posat en marxa una nova edició del menú de la Gamba de Palamós, una proposta gastronòmica que fins al 14 de juny oferiran 11 restaurants certificats amb la marca de garantia Gamba de Palamós. De fet, la gamba és l'eix central d'uns menús elaborats segons l'estil culinari de cada restaurant i que inclouen, com a mínim, entrant, primer plat, plat principal i postres. Els preus oscil·len entre els 45 i els 73 euros. Aquestes són algunes de les notícies que us ampliarem d'aquí una estona, però ara sortim del Baix Empordà.
3: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
0: El Departament d'Educació

I els sindicats en reprenen avui les negociacions per intentar desbloquejar el conflicte educatiu. La reunió arriba a la vigília d'una nova vaga general de professors prevista per demà a tot Catalunya. El govern aprovarà gairebé 1.800 noves places per al curs vinent. Un miler seran docents per reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva i ampliar l'oferta de formació professional. La resta correspondrà a personal administratiu i d'atenció educativa. Els sindicats consideren insuficient aquesta ampliació i mantenen les seves demandes salarials i de reforç de plantilla. Mentrestant, avui hi ha vaga d'estudiants de secundària i universitat convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans amb manifestació prevista al centre de Barcelona. D'altra banda, també hem de parlar del cas Plus Ultra, que continua centrant l'atenció política i judicial. La policia ha trobat més de 280.000 euros en metàl·lic amagats al domicili de Julio Martínez Martínez, empresari investigat i considerat un dels principals col·laboradors de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Els diners estaven repartits en bosses, necessers, radiadors i caixes dins del domicili registrat a Madrid. També es van intervenir ordinadors, telèfons mòbils i rellotges d'alta gamma. Paral·lelament, l'expresident Zapatero atribueix herències familiars i regals al centenar de joies trobades en una caixa forta del seu despatx del carrer Ferraz. Zapatero nega qualsevol vinculació irregular amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i assegura que totes les seves activitats professionals van ser legals i declarades a Hisenda. I el Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas d'antivirus entre els passatgers espanyols del vaixell Ondius que continuen en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. El pacient, que no presenta símptomes, és un contacte estret d'un altre positiu detectat dies enrere. I el Regne Unit viu una onada de calor sense precedents per un mes de maig. Aquest dilluns s'han registrat 34 graus i 8 dècimes als Jardins Botànics de Kew, al sud-oest de Londres, que és la temperatura més alta mai registrada en aquesta època de l'any al país. Les temperatures també s'han disparat a França, a màximes de fins a 36 graus al sud-oest, i les autoritats franceses han activat alertes per calor en diversos departaments. Els meteoròlegs atribueixen aquesta situació a una gran massa d'aire calent procedent del nord d'Àfrica, atrapada sobre Europa Occidental per un anticicló persistent. Els experts alerten que aquests episodis extrems cada vegada són més freqüents en el context de la crisi climàtica. I l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a més de 900 els casos sospitosos d'Ebola a la República Democràtica del Congo. L'organisme també xifra en almenys 220 les morts sospitoses relacionades amb aquest brot. Metges Sense Fronteres denuncia que la guerra i la violència dificulten l'arribada d'ajuda humanitària i impedeixen controlar l'expansió del virus. L'organització també considera que el risc al Congo ja és molt alt en el nivell màxim d'alerta. Aquestes són algunes de les notícies que us expliquem aquí al Supermatí, referents a fora del Baix Empordà, però tornem cap a casa nostra perquè és moment de fer un cop d'ull al temps.

0: Tot plegat en una setmana que vindrà marcada per un temps estable i també unes temperatures clarament superiors a les habituals per a aquestes dates. No s'esperen tampoc canvis destacats fins a finals de setmana. Pel que fa al vent, la situació serà tranquil·la. No es preveuen episodis de garbí intens ni mala mar i només es deixaran notar les marinades de tarda habituals a la costa. L'ambient continuarà sent calorós i afavorirà tot plegat afavorit per la presència del sol, l'aire càlid i la poca ventilació. També aquestes condicions farà doncs, que tinguem doncs, aquesta sensació de calor bona part del dia. També tenim una temperatura del mar elevada. L'aigua a la superfície ja arriba als 20,4 graus. Això vol dir uns 3 graus per sobre de la mitjana habitual en aquesta època. Tot i això, a una profunditat d'uns 20 metres, la temperatura baixa fins als 17 graus i mig. Per tant, també doncs, aquestes temperatures altes que tenim aquests dies i que també doncs, es fan notar.
1: Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
0: I quan són pràcticament les 8 i 11 minuts, d'aquí 30 segons arribarem en aquest punt horari, per tant, moment també doncs, de fer una pausa publicitària, però quan tornem volem parlar de música, perquè el cicle de concerts a peu de Gavarra es torna aquest mes de juny amb actuacions repartides entre Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. D'aquí una estona parlarem amb el productor del cicle, que és Roger Vidal, per conèixer doncs, quines són les principals novetats i com preparen el cicle que, com dèiem, tindrem a partir del mes de juny. També tindrem, evidentment, com sempre, el comentari d'opinió, però serà just després d'aquesta pausa.
1: Fins ara. Supermatí.
2: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
3: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
2: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
3: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
2: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
3: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
2: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
4: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
5: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.

0: Avui el comentari d'opinió ens el porta Marc Bataller.
1: Queda just un any perquè se celebrin les eleccions municipals, concretament el 23 de maig del 2027. Algunes veus apunten que podria ser un superdiumenge si Pedro Sánchez decideix avançar els comicis espanyols i posar-los el mateix dia. Però això són figues d'un altre paner. Centrem-nos en les municipals. En aquests moments, el tauler de joc català està empatat entre Junts i Esquerra, que tenen 334 alcaldies cadascú, mentre el PSC en té 131. Tot i això, els socialistes tenen el poder en 3 de les 4 capitals de demarcació, Barcelona, Tarragona i Lleida, i en les principals ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Però aquestes municipals estaran marcades, evidentment, per la irrupció d'Aliança Catalana, que concentrarà un gran nombre de vots, sobretot en l'eix entre Lleida i Girona. El partit de Sílvia Orriols ha anat creixent exponencialment amb la seva política xenòfoga contra la immigració i també amb un cert independentisme màgic. Veurem quina força acaba tenint la nit del 23 de maig i si Junts decideix pactar o no amb els orriolistes. Aquesta és una de les principals incògnites dels de Puigdemont. Primer, com li condiciona l'efecte Orriols a les urnes i llavors si s'abraça o no a l'orriolisme. Personalment, espero que marquin distàncies amb Aliança Catalana, perquè alguns dels seus postulats trenquen el consens social i poden ser molt perillosos per a la convivència. És cert que s'ha d'abordar el tema de la immigració i sovint les esquerres han pecat de bonisme, però els extrems que proposa Orriols són, repeteixo, molt i molt perillosos. La immigració s'ha d'integrar. Més, molt més, sí. S'han de millorar els ajuts per tothom en sanitat o educació. Sí, repeteixo, per tothom. Perquè els orriolistes defensen que la immigració té més privilegis i és completament fals. Evidentment s'ha de fer una revisió de l'estat del benestar. Sí, però no partir-lo i destrossar-lo per la meitat. I aquí Junts també tindrà un paper primordial en funció del que decideixi fer amb Aliança Catalana. Per tant, Junts, en aquestes municipals, haurà de decidir què vol ser de gran.
0: El cicle de concerts a peu de Gavarres tornarà aquest mes de juny amb actuacions repartides entre Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Per parlar de la programació i la proposta, avui ens visita el productor del cicle, Roger Vidal. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Benvingut, doncs, per aquí al Supermatí. Gràcies, doncs, per explicar-nos com esteu preparant aquest cicle, que quins seran els noms destacats.
2: Sí, aquest any, que és la 6a edició, doncs continuem una mica amb la línia dels últims anys a portar propostes que combinen projectes emergents amb altres de consolidats. Aleshores, aquest any, a l'hora de plantejar el format i la programació, doncs de seguida ens van sortir uns quants noms que els vam poder acabar de lligar i que ens fa molt feliços poder tenir, com és en Julen, la Sara Roy i en Manu Grix.
0: Per tant, no, entenc que no deu ser fàcil, no?, poder aconseguir noms com aquests i fer-los quadrar amb les dates?
2: Al contrari, és molt fàcil.
0: Sí?
2: És molt fàcil degut a que, malauradament, estem vivint en un espai de festivalització, tot de festivals arreu del territori, de Catalunya, de la indústria, i propostes com aquestes, precisament, cada cop tenen menys espais on poder actuar, perquè no són propostes com de gran festival, no?, de gran format. Per tant, quan nosaltres els truquem i els fem la proposta, de seguida ho veuen amb bons ulls, perquè estem en un moment de polarització en el que fa la programació.
0: Quins dies actuaran?
2: Sí, això es fa durant els dissabtes de juny, el 13, el 20 i el 20 i el 27 de juny. Tots es fan, no?, a les places de Sant Sadurní, de Monells, de Cruïlles, i el que busquem és aquesta proximitat, no?, entre l'artista i el públic.
0: Si no m'equivoco, em sembla que has dit la 6a edició.
2: Sí,
0: per
2: correcte.
0: Per tant, és un festival que ja s'ha consolidat?
2: Sí, nosaltres creiem que la proposta d'aquest cicle de concerts és una proposta esperada per tota la gent del municipi, també dels pobles veïns, i que, com que també en els últims anys també hi ha hagut vinculació, no?, amb els projectes educatius de les escoles, fa que sigui unes dates molt esperades per tothom.
0: Sempre ha tingut la mateixa filosofia o ha estat un festival que ha anat evolucionant?
2: No, sempre ha estat el mateix format, la mateixa filosofia. Va néixer arran del Covid, no?, de voler apropar la música, la cultura, i així ha sigut la línia de programació de tots els anys. Sempre són formats que ens permeten fer concerts en aquests espais i sempre hem seguit amb aquesta línia de portar gent amb noms reconeguts, però també apostar per nous valors.
0: Tot plegat, doncs, amb una edició. Parlem de música, parlem, doncs, d'aquests noms que seran caps de cartell, però no sé si el festival també inclou altres iniciatives.
2: Sí, fins ara és el que dèiem abans. Havia tingut sempre vinculació amb les escoles. Aquest any sí que s'ha vinculat a través de la xarxa de museus de Girona, però sempre hi ha hagut vinculació, ja sigui perquè algun dels artistes ha anat a les escoles a visitar-los o s'ha rodat un videoclip o han fet una cançó conjunta. Per tant, sempre hi ha un pas més enllà, no?, amb el que és pròpiament l'actuació. No és una actuació que va a la plaça del poble i se'n va sense cap altra vinculació, sinó que busquem algú més, no?, algú que ens lligui en els pobles, que és d'on neix la iniciativa, que neix des del poble mateix, i per això, a part de les escoles, doncs, també es vincula, per exemple, a les barres de bar amb les entitats i associacions del municipi.
0: Per què a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní?
2: Perquè creiem, entenem, no?, el municipi com els tres nuclis, i a l'hora d'apropar la música ho volíem fer en els tres nuclis de població que té la localitat.
0: Entenc, però, que és un festival, doncs, que espera, no?, a visitants d'arreu de la comarca.
2: Sí, la idea és que tothom, qualsevol persona, és benvinguda. Sí que per això nosaltres a l'hora de programar pensem en el que pot agradar al nostre amic, veí, no?, per pensar des d'aquí i per la gent d'aquí. Llavors sí que evidentment és obert a tothom, però també volguem que qualsevol proposta pugui venir aquí, que no haguem de ser nosaltres que ens haguem de desplaçar fora del municipi.
0: Cal comprar entrades?
2: No, és tot gratuït. Sempre és una altra cosa que sempre s'ha tingut en compte. També és una aposta i una cosa a tenir en compte per part de l'Ajuntament, no?, que és aquest esforç que fa per poder organitzar aquesta cosa, i en un moment on cada cop qualsevol concert és de pagament, continuar fent coses fora de programació de festes majors i que sigui gratuït, doncs és un valor que cal tenir en compte.
0: Perquè entenc, doncs, no?, que també hi ha gent, no?, que té ganes de formats més reduïts, no? Abans em comentaves que estem, doncs, en un territori en què a l'estiu hi ha una gran oferta, no?, però potser són aquestes propostes més grans.
2: Sí, la idea és aquesta, de poder-te apropar a l'artista en un escenari petit, proper, que quan acabi el concert puguis intercanviar unes paraules, i que també l'artista estigui en un ambient còmode, molt directe, i aquest, per exemple, és el cas d'en Manu Guix, com el format que ve, que és ell amb un piano, interactua molt amb el públic. Aquest és el sentit que té a la Torre de Barres.
0: Estem parlant amb Roger Vidal, que és productor del cicle A Peu de Gavarres. Recordem que tindrà lloc durant aquest mes de juny amb actuacions entre Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Hi ha algun aspecte més a destacar?
2: No, el que volíem dir, sobretot, el que creiem que és un festival, un cicle, de fet, no és un festival, sinó que és un cicle en tres dissabtes, que cada cop és més únic a la zona, no? En un moment, sobretot al moment de l'estiu, on tots són grans festivals concentrats en un o dos dies com a molt, amb entrades de pagament, doncs tot això és precisament el contrari, és anar a l'essència de la música, a la connexió directa, sense gaires pretensions, però amb tota la fermesa de que la música feta als pobles i a les places és el millor que hi ha.
0: Doncs, en Roger Vidal, espero que vagi molt bé aquest mes de juny. Moltes gràcies.
2: Molt bé, gràcies. Adéu.

0: Hem parlat de música, però ara és moment també d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa uns minuts.
1: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
0: I comencem parlant que un home d'uns 70 anys ja ha quedat ferit crític aquest dilluns al matí després de caure en una zona de roques de la Punta d'Esploms, a Begú, a la zona de Setuna. L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut poc abans de les 9 del matí a través del telèfon d'emergències. Maria Alzina.
2: Segons han informat els bombers, l'accident s'ha produït en un espai de difícil accés per a vehicles, tot i que s'hi podia arribar caminant. Fins al lloc s'hi han desplaçat 4 dotacions de bombers, equips sanitaris i un helicòpter de rescat amb efectius del grup d'actuacions especials dels bombers. Quan els equips d'emergència han arribat al lloc, l'home estava inconscient i havia entrat en aturada respiratòria. Efectius de bombers i policia local li han practicat maniobres de reanimació fins a aconseguir estabilitzar-lo. Posteriorment, els bombers han evacuat la víctima fins al punt on esperaven els equips mèdics. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 unitats terrestres i, finalment, un helicòpter medicalitzat ha traslladat l'home en estat crític a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona.
0: Gràcies, Maria, però també tenim altres qüestions d'actualitat perquè la Setmana Sense Fum posa el focus en els joves i la prevenció de l'ús dels vàpers. La iniciativa vol conscienciar la població sobre els beneficis de viure en espais lliures de fum, prevenir el consum de tabac entre els joves i fomentar l'abandonament de l'hàbit entre les persones fumadores. De fet, enguany, la campanya es fa sota el lema Inhala la vida. Joan Coll.
3: A la Bisbal d'Empordà, les activitats es dirigiran principalment als joves. Durant aquests dies es faran accions de sensibilització als instituts Cor de Maria i Institut La Bisbal per informar sobre els beneficis de no iniciar-se en el consum de tabac i alertar dels efectes dels vàpers sobre la salut. A més, també s'ha organitzat una nova edició del concurs adreçat a l'alumnat de batxillerat artístic del municipi. Els participants han presentat una vintena de propostes vinculades al lema d'aquest any i la proposta guanyadora ha estat la de la Lucía Garriga. A Palafrugell, l'Àrea Bàsica de Salut instal·larà aquest dimecres una carpa informativa a Plaça Nova de 10 a 12 del migdia. L'espai comptarà amb un cooxímetre, un aparell que permet mesurar la quantitat de monòxid de carboni exhalat i mostrar els efectes del tabac sobre les mucoses. També s'hi farà una petita activitat amb la participació dels bombers del municipi. El mateix dimecres, la BS de Palamós muntarà una taula informativa a Sant Antoni de Calonge entre les 8 del matí i les 2 del migdia. Per la seva banda, l'Àrea Bàsica de Salut de Torroella de Montgrí promocionarà el seu grup de deshabituació tabàquica a través del seu compte d'Instagram, amb testimonis de persones usuàries que compartiran la seva experiència personal amb el tabac i el procés per deixar de fumar. Finalment, el divendres 29 de maig, a l'Hospital de Palamós acollirà una taula informativa a la segona planta del centre. La proposta convidarà les persones fumadores a fer una pausa conscient i activa de salut amb olis essencials d'aromes com la mandarina, l'eucaliptus o l'espígol.
0: 4 minuts i 2 quarts de 9. I Palafrugell ha organitzat diverses activitats per commemorar el Dia d'Acció per la Salut de les Dones, que se celebrarà el 28 de maig. La iniciativa vol sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere a l'àmbit sanitari i reivindicar una atenció mèdica més equitativa. El programa porta per lema Salut i Gènere quan els símptomes no s'escolten igual. De fet, les activitats començaran demà a les 7 de la tarda amb l'emissió del podcast Capacitats, aquí a Ràdio Palafrugell. Hi participaran Marc Bataller, que és tècnica de l'Espai Dona, les ginecòlogues Elena Lineros i Laia Vidal, i Marc Figa i Neus López, que són persones que pateixen endometriosi. El mateix dia també es farà la xerrada Ha oblidat a les dones la medicina, a càrrec d'Helena Casadevall-Adruer, que és fundadora i presidenta de l'associació Igualitarium. L'acte començarà a les 6 de la tarda a la sala d'actes de Can Genís. I la programació continuarà el 28 de maig, demà passat, amb el taller d'autoestima Salut Valenta, conduït per la psicòloga Imma Martí, del Centre d'Atenció Primària de Palafrugell. L'activitat es farà a les 6 de la tarda al mateix centre sanitari. Qui estigui interessat pot inscriure a les activitats a través d'un formulari que ha habilitat l'organització.

0: L'Associació de Famílies Acollidores de Girona denuncia que a la demarcació hi ha una desena de famílies que fa mesos que esperen una assignació, malgrat que hi ha fins a 115 nadons en centres d'acollida. El col·lectiu adverteix, a més, que la xifra s'enfila fins a 260 si es compta també amb els infants menors de 6 anys. Des de la FAC ens recorden que es va aprovar una llei al Parlament que contempla la retirada de tots els menors de 6 anys dels centres d'acollida i que, en el cas dels nadons, hi han d'estar el menor temps possible. Per això, des de l'associació, critiquen una mala gestió del sistema per part de l'Institut Català d'Acolliment i l'Adopció, que genera llargues esperes a les famílies que hi ha disponibles. Maria.
1: En aquest sentit, des de la FAC no entenen com pot haver-hi nadons en centres, malgrat que hi ha famílies que els poden acollir, i asseguren que fins ara, entre un acolliment i l'altre, passava entre una setmana i 2 mesos. Una situació que des de l'entitat atribueixen directament a l'acumulació d'expedients i a una manca de comunicació entre les delegacions territorials. La FAC reconeix, com la Generalitat, que falten famílies acollidores, però carrega contra el Departament de Drets Socials perquè no es tenen en compte les que ja estan validades i estan esperant. En aquest sentit, la FAC aposta per potenciar els recursos cap a aquestes famílies i lamenta que, per ser-ho, es demana que no es treballi, però ni es cotitza ni es rep una aportació econòmica. Per això, des de la Junta de l'entitat, reclamen que deixar de treballar deixi de ser un requisit per ser família acollidora d'urgència i diagnòstic. L'associació considera que si estiguessin més ben acompanyades, segurament n'hi hauria més. L'acollida d'urgència i diagnòstic és una modalitat de protecció familiar per a infants de 0 a 6 anys que necessiten un entorn familiar immediat durant un període de temps limitat. En concret, el temps que cal per avaluar la situació de la família biològica i es decideix la millor mesura a llarg termini. L'administració fixa aquest període en un màxim de 6 mesos, però en la majoria de casos acostuma a allargar-se i pot durar fins a un any o dos.
0: Gràcies, Maria. Hem arribat ja a 8:45.
2: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
0: L'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà obre les preinscripcions del cicle superior d'Indústries Alimentàries. El centre destaca l'alta inserció laboral i la creixent demanda de professionals qualificats dins del sector agroalimentari català. Les sol·licituds es podran presentar entre avui fins a l'1 de juny a través del portal del Departament d'Educació, Joan.
3: Aquest cicle forma professionals especialitzats en àmbits com la tecnologia dels aliments, la gestió de la qualitat i la seguretat alimentària, les anàlisis microbiològiques i fisioquímiques o la producció alimentària. El centre aposta per una metodologia pràctica i molt vinculada a l'empresa, amb grups reduïts i una atenció personalitzada. Des de l'escola remarquen que el sector agroalimentari continua reclamant professionals qualificats, especialment en àrees relacionades amb la innovació, la sostenibilitat i la qualitat alimentària. El director del centre, Sergi Altarriba, assegura que les empreses tenen una gran necessitat de tècnics formats i destaca la quantitat d'ofertes laborals que rep l'escola cada any. Segons dades d'Acció i Prodeca, el sector agroalimentari és actualment el principal àmbit de la indústria manufacturera catalana. Genera prop de 58.000 milions d'euros de facturació i supera els 177.000 llocs de treball. Dins d'aquest ecosistema, la indústria de l'alimentació i les begudes concentra unes 3.700 empreses i ocupa gairebé a 100.000 persones. Malgrat aquesta demanda laboral, els estudis vinculats a la indústria alimentària continuen registrant places vacants. Segons l'Informe General de Prospectiva 2023-2026 del Departament d'Educació, una part important de les places dels cicles superiors d'aquesta família professional queden sense cobrir cada any.
0: I també pel que fa a aspectes educatius, l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell ha impulsat aquest estiu una nova edició del Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals, una formació oficial de nivell 2 destinada a preparar professionals per treballar en platges, rius, llacs i altres entorns aquàtics naturals. El curs impartit per SH Concept Formació començarà el 25 de juny i acabarà el 4 de setembre. La formació té una durada de 315 hores i combinarà classes teòriques i pràctiques. Les sessions teòriques es faran en horari intensiu de matins, de 9 a 3, a Can Genís, mentre que les pràctiques tindran lloc a la platja de Llafranc i a la piscina municipal. El programa inclou també continguts relacionats amb les tècniques de natació, prevenció d'accidents en espais aquàtics naturals, rescat i primers auxilis. A més, les persones participants obtindran la inscripció al ROPEC i la llicència de navegació d'embarcacions petites d'esbarjo i moto nàutica. La formació és 100% subvencionada i les places són limitades. Per accedir-hi cal tenir 16 anys complerts, disposar de DNI o NIE i estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació o millora de feina. També es demanen requisits acadèmics propis dels certificats professionals de nivell 2, tot i que el centre ofereix una prova específica d'accés per qui no els compleixi. Les inscripcions i tota la informació detallada es poden consultar al web de promoció econòmica de Palafrugell. La Junta de Govern de Local de Pals ha aprovat el període de restriccions de circulació i estacionament al nucli antic del municipi durant aquest estiu. Les limitacions s'aplicaran entre el 27 de juny fins al 6 de setembre. La regulació afectarà en diversos espais del centre històric, Maria.
1: Entre aquests hi ha la plaça Major, les dues places de l'Església, les places del carrer Placetes i la plaça del carrer Hospital. En el cas de la plaça de l'Església, només es mantindran els espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. A la resta del nucli antic només es podran estacionar-hi les persones residents. L'Ajuntament recorda que les persones treballadores no podran deixar vehicles dins d'aquest àmbit, excepte en els casos previstos a l'ordenança municipal. Durant el període de restriccions també es tornaran a funcionar les càmeres de control del nucli antic. A més, es col·locaran jardineres a la plaça de baix de l'església. L'objectiu de la mesura és regular el trànsit i reduir la presència de vehicles al centre històric durant els mesos amb més afluència de visitants.
0: I parlem de cultura, perquè també tenim diverses propostes culturals. Una d'elles és la que fa, que organitza la Fundació Cuixart. L'Institut del Teatre de Barcelona inaugura una exposició sobre Modest Cuixart. De fet, demà s'inaugurarà la mostra Modest Cuixart i les Arts Plàstiques, una iniciativa del Museu de les Arts Escèniques en col·laboració amb la Fundació Cuixart i comissariada per Raquel Medina amb la participació de Marc Cuixart. La mostra repassa la trajectòria de l'artista com a escenògraf i la seva estreta vinculació amb el teatre, la dansa i la música. L'exposició forma part dels actes del centenari del naixement de Modest Cuixart que impulsa la Fundació, que té seu a Palafrugell i que es podrà visitar al vestíbul de l'Institut del Teatre fins a la tardor, això a Barcelona. La jornada d'inauguració inclourà també una taula rodona a l'auditori de l'Institut del Teatre a 6:45 de la tarda. Hi participarà la comissària de la mostra, Raquel Medina, el fill de l'artista, Marc Cuixart, el director del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, Enric Siurans, i el poeta i assagista Vicenç Altaió. L'acte posarà el focus en la figura de Cuixart i en la seva relació amb les arts escèniques en un espai de diàleg entre la recerca, la creació i el llegat artístic. Però també tenim altres qüestions culturals, però ara posarem una mica de música.

0: el cor.
1: Perquè això que estem sentint és un petit racó de pau per cadascú. Una de les cançons de Banderes per Daltònics, l'àlbum d'Amazoni, que també serà un dels protagonistes de la pròxima notícia. I és que, de fet, Amazoni presenta aquest divendres a Ullastret el disc Banderes per Daltònics dins del Festival Ítaca. En una entrevista en aquest programa, Jaume Pla assegura que el directe del nou treball ha evolucionat amb la gira i reflexiona sobre la inspiració, la pressió de les xarxes socials i la por de quedar fora del panorama musical. Joan Coll.
2: El músic bisbalenc considera que el concert d'Ullastret simbolitza el tret de sortida dels concerts d'estiu amb un format més desenfadat i festiu que els recitals d'hivern en auditoris. El músic destaca les diferències entre tocar en sales amb el públic assegut i fer-ho a l'aire lliure. Segons explica, els concerts d'estiu exigeixen un repertori més intens i dinàmic per mantenir l'atenció del públic. Amb 11 discos publicats, Amazoni assegura que té prou repertori per adaptar cada concert al context i també al tipus del públic. Tot i això, reconeix que sempre existeix l'equilibri entre presentar les noves cançons i satisfer els seguidors més fidels amb els temes clàssics. Pla també reflexiona sobre els dubtes creatius que ha afrontat durant la seva trajectòria. Després de més de 20 anys dels escenaris, reconeix que en alguns moments ha necessitat aturar-se per recuperar la inspiració.
3: Vaig necessitar una mica parar per agafar aire i mirar-me tot des d'un altre punt de vista, que va ser el de connectar una mica més amb la meva adolescència, amb la il·lusió de fer cançons, amb passar-m'ho bé, i aquest va ser una mica el camí. Però és veritat que cada cop és més difícil, és normal, és que és com, cada cop tens més cançons i és més difícil que tu tinguis un motiu per ensenyar-les a algú, perquè dius, bueno, ja, si no ja podeu anar a escoltar els altres discos que tinc.
2: Després del concert d'Ullastret, Amazoni continuarà la gira d'estiu amb actuacions del Festival d'Empúries, al Cruïlla de Barcelona i a diversos municipis empordanesos i també catalans.

És la cançó també Ja no em lliga les cadenes d'Amazoni. I Cursa tornarà a convertir places i espais públics en escenaris de circ contemporani amb la celebració de la segona edició de Racons de Circ. El cicle se celebrarà aquest cap de setmana i portarà espectacles gratuïts als quatre nuclis del municipi. Recordem que són Casavells, Matajudaica, Cursà i Cassà de Polràs. La proposta manté l'objectiu d'acostar al circ contemporani a espais de proximitat i oferir activitats culturals, familiars i accessibles a l'aire lliure. La programació inclou quatre espectacles de companyies reconegudes que combinaran humor, acrobàcies, música, poesia visual i participació del públic. La programació començarà dissabte, 5:45 de la tarda, a la plaça Major de Casavells, amb Oveja Negra, de la companyia Duo Laos. L'espectacle proposa una comèdia acrobàtica que reflexiona sobre la identitat i la diferència a través del llenguatge de circ. El dissabte, a les 7 de la tarda, el Parc Amagat de Matajudaica acollirà la vida toroidal de Roseta Gelats Circ Companyia, una proposta familiar que combina música, moviment i acrobàcies inspirades en les energies i els patrons de la natura. Ja l'endemà, aquest diumenge, a la plaça del Firal de Cursà, serà l'escenari del Shake Shake Shake de la companyia Paki Paya. L'espectacle combinarà humor, risc i estètica disco amb números de màstil xinès, acrobàcia aèria, interacció amb el públic. El circ es tancarà el diumenge a 1:15 del migdia a la plaça de l'Església de Cassà de Polràs amb El Metre, de la companyia Jam, una proposta poètica i familiar que convida el públic a endinsar-se en un univers de joc i imaginació. Racons de Circ vol consolidar la presència d'activitats culturals als diferents nuclis de Cursà i contribuir a dinamitzar els espais públics del municipi. El projecte també reforça l'aposta pel circ contemporani al territori. La programació forma part de la campanya Tasta l'Empordà 2026, impulsada pels Consells Comarcals del Baix i l'Alt Empordà. A més, Racons de Circ s'emmarca en el segon pla d'impuls del circ de Catalunya dins la mesura Municipis de Circ, que promou el Departament de Cultura, la Fira Trapezi de Reus i l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya.

I aquest dilluns s'ha posat en marxa una nova edició del Menú de la Gamba de Palamós, una proposta gastronòmica que fins al 14 de juny oferiran 11 restaurants certificats amb la marca de garantia Gamba de Palamós. La majoria d'establiments participatius són de Palamós, tot i que també n'hi ha a Llafranc i Llofriu. En concret, hi participen els restaurants Altamar, Bellport, Can Blau, Can Quel, el Nàutic de Palamós, l'hotel Restaurant Trias, l'Arcada, l'Únic i la Gatzoneta a Palamós. També el Casamar a Llafranc i la Sala de l'Isaac a Llofriu. La Gamba de Palamós és l'eix central d'uns menús elaborats segons l'estil culinari de cada restaurant i que inclouen, com a mínim, entrant, primer plat, plat principal i postres. Els preus oscil·len entre els 45 i els 73 euros. La majoria de les propostes aposten per fer servir la gamba fresca de Palamós a la planxa o a la brasa, però també s'inclouen elaboracions com arrossos, fideus arrossejats, consomers, tàrtars, carpatxos, raviolis o croquetes. La iniciativa està impulsada per l'Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors a través de la marca de garantia Gamba de Palamós, un distintiu creat per garantir la qualitat, la traçabilitat i la preservació d'aquest producte. A la llotja de Palamós, cada partida de gamba desembarcada passa controls rigorosos abans d'obtenir l'etiqueta de producte certificat. El reglament de la marca fixa criteris relacionats amb la frescor, l'aroma, el sabor i l'aspecte del producte durant tota la cadena de comercialització. El sector pesquer de Palamós també treballa conjuntament amb l'administració i la comunitat científica per garantir una explotació sostenible del recurs. Des de l'any 2013, el municipi aplica un pla de gestió de la pesca de la gamba vermella, pioner a la Mediterrània Occidental, que estableix criteris sobre les captures i les condicions de pesca. El menú de la gamba de Palamós acabarà coincidint amb la celebració de la desena edició de la Fira de la Gamba prevista per al dissabte 13 de juny a l'Espai de la Llotja. Actualment també la marca compta amb un prop de centenar d'establiments acreditats entre restaurants, peixateries, distribuïdors i embarcacions pesqueres. Les empreses certificades han de superar auditories i controls específics relacionats amb la manipulació, la conservació, el transport i la preservació del producte. Un minut i arribem ja a 3:15.

0: Aquesta és la música de Sam Smith, Stay With Me, que ens ha acompanyat també en aquest matí de dimarts 26 de maig. I passa pràcticament un minut de 3:15. I com que som al tram final del programa i és dimarts, és moment de parlar de llibres, com sempre, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Molt bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, molt bé. Vosaltres també?
0: També, també, doncs aquí passant calor, eh?
1: Bueno, tot just comencem, eh?
0: No, ja, per això mateix, ja ho penso, això.
1: És qüestió d'agafar-se un prenzen, tot això de la calor, em penso, perquè si no ho tenim malament.
0: Sí, no, ara ja em fa l'efecte que ens acompanyarà unes quantes setmanes i mesos.
1: Sí.
0: Però de què parlarem avui?
1: Doncs avui parlarem d'un llibre molt simpàtic, que en aquests moments opta el Premi Llibreter. No sé si esteu ben bé al corrent de com funciona el Premi Llibreter. Això és un... Hi ha diferents categories, a la literatura catalana, la traduïda, la juvenil, l'àlbum il·lustrat o infantil, l'assaig, i llavors cada jurat proposa 3 obres i les dona a conèixer a totes les llibreries associades al gremi, i aquestes llibreries voten quin d'aquests 3 llibres serà el Premi Llibreter. És a dir, ningú, ni el jurat ni ningú, en aquest moment sabem quin podria ser, perquè les votacions acabaran al juny, primera setmana, més o menys, i en aquests moments, és clar, si algun llibre ens havia passat desapercebut, que ha proposat el jurat, doncs l'estem llegint una mica per decidir quin votarem. En aquest cas, i per aquesta situació, nosaltres hem descobert un llibre que ens ha fet molta il·lusió conèixer-lo. És de la Tina Vallès, una autora que ja sabem i hem llegit altres obres seves molt interessants, i una dona carregada de premis. Ella va néixer a Barcelona l'any 76, té més de 20 obres publicades, entre juvenil, infantil i també per adults, i ja ha tingut diferents premis, entre ells el Premi Anagrama de Narrativa en Català. En aquest cas, el llibre del qual us parlarem avui, que es titula Cartes Imprevistes, de la Tina Vallès, ja té el Premi Crítica Serra d'Or, aquest 2026. De què es tracta aquest llibre? Vaig de pressa perquè us vull llegir 2 cartes.
0: Perfecte.
1: Es tracta de les cartes que s'envien als articles d'una casa habitada per una humana, que detectem per les cartes que viu sola, i que entre elles, entre els articles, es van confessant o l'amor que es tenen, o l'avorriment, o la preocupació per com actua la humana, o diferents coses. Llavors, ja perquè entreu de ple en la literatura i la idea que us estic parlant, perquè cartes avui dia no n'escriu ningú, els nanos a l'escola no saben el que és escriure una carta, no en reben de territorials, i menys encara, quan correu electrònic tampoc en reben, però en tot cas també són molt resumits i té un altre estil. Per tant, us llegiré ja una carta que escriu el drap de la cuina a la tovallola de mans. D'acord? I li diu: estimada tovallola de mans, no saps com t'envejo. Sempre fas olor de sabó perquè ella se t'eixuga les mans un cop ja les té netes. No m'agrada gens ser un drap de cuina. Ahir la humana va netejar un grapadet de seitons. Després es va esbandir els dits a l'aixeta sense ni gota de sabó i llavors se'n va aixugar sense miraments. I ara faig pudor de peix. Però és que abans d'ahir li va caure una mica de suc del pot de les olives a terra i saps qui ho va netejar? Exacte, amb mi. Quin fàstic. És clar, com que no la veu ningú des que viu sola, només sóc feliç quan surto de la rentadora i m'estén tot net al sol. Però sé que serà poca estona, perquè de seguida tornaré penjant un racó de la cuina i llavors m'agafa per lamentar-me. Em penso que totes les agulles d'estendre del cistell estan tipes de sentir-me. Ahir, l'agulla 23 la vaig notar especialment nerviosa i ara em sento culpable, però no hi puc fer més, sóc així. Fastiguejat i amb ferum de seitons, el drap de cuina.
0: No, és veritat, això. És un punt de vista que mai el havia tingut, eh?
1: És molt divertit. I us llegiré el segon perquè veieu com va enllaçant la Tina Vallès a les històries. I el segon és Carta de l'agulla d'estendre 23 a l'agulla d'estendre 24. Benvolguda agulla d'estendre 24. Avui no t'he vist el fil. Fa dies que no estenem res juntes. M'ha tornat a tocar el drap de cuina i l'he hagut d'aguantar tota sola, sense l'ajuda de cap companya. I se m'ha fet etern el dia. Al vespre estava convençuda que coincidiríem en el mateix racó del cistell, però no t'he trobat. Per això t'escric, t'he de dir una cosa molt important. Durant tot el dia d'avui, amb el sol torrant-me el cap i el drap de cuina lamentant-se sota meu, mentre s'aixugava, mira que n'arriba cera pesat. He tingut molt de temps per pensar. Ho tinc decidit, estimada, me'n vaig, vull veure món. A la propera bugada em deixaré caure al pati de baix i que l'aventura hi faci la resta. M'hauria agradat que haguéssim estès alguna cosa juntes abans d'anar-me'n, però si puc et saludaré des de baix. No en diguis res a ningú fins que me n'hagi anat, sisplau. Confio en tu. A reveure. Agulla d'estendre 23.
0: Com pots tenir aquesta creativitat?
1: És impressionant. Jo admiro la literatura de la generació nascuda al segle passat, que no està passant ara, que sap inventar de zero. O sigui, que no es veu sempre la seva figura en el llibre. Últimament estem parlant de la literatura creada a partir de l'experiència pròpia. La majoria de llibres són els problemes habituals, quotidians, comuns de tota la generació, dels que tenen 40, 45 anys, 30, 35, i notes que allà dintre hi ha la seva vida, pinzellades de ficció, però en realitat és gent que escriu molt bé, també t'ho he de dir, vull dir, no parlo de qualitat literària, parlo de creativitat, el que acabes de dir tu. Ho trobo extraordinari. I a més, a partir d'anar llegint aquestes cartes, veurem de què es queixen els articles, de què està passant amb la humana. Sembla ser que té com una mitja depre, perquè la sapatilla d'estar per casa es queixa que no para i que no se la treu mai de sobre. I, en canvi, les sabates de sortir al carrer desesperades que no surten de l'armari. Com això us en puc dir un grapat. És boníssim. També us he de dir que és un llibre que, mira, ahir mateix ja ho vam recomanar per una professora de tercer de l'ESO que ens deia que té dificultats amb alumnes que arriben a l'ESO sense llegir pràcticament català i que una història llarga amb el vocabulari que hi ha els hi costa d'entendre. Quan va veure aquest llibre, cartes curtes, una pàgina, pàgina i mitja, la manera en què el vocabulari, evidentment, no pot ser complex, és un vocabulari dels articles que estan en una casa. Li va agradar moltíssim, o sigui, li servirà per fer la classe aquest curs vinent en els alumnes que els hi costa seguir, a un tercer de l'ESO. Aquest llibre estava pensat, bueno, està sobretot a la secció, almenys nosaltres el tenim en un cicle superior, és a dir, als lectors de 5è, 6è de primària. Però això avui dia no té sentit, és a dir, s'ha de mirar el contingut del llibre i decidir per qui és adequat. Per tant, té un ventall molt ampli.
0: Però perquè també doncs, es pugui estar pensat per un, no, per un tipus d'edat, al final també tothom no pot...
1: Tothom el pot gaudir.
0: Exacte, no? Perquè és aquest punt de vista, no? D'objectes, no? Del dia a dia.
1: Sí. Gaudir d'una bona literatura, gaudir d'un bon producte cultural, gaudir de la creativitat de la Tina Vallès, tinguis l'edat que tinguis i siguis qui siguis, perquè quan un àlbum il·lustrat és molt bo, el disfrutem moltíssim llegint-ho nosaltres. Vull dir, tot el bo, vagi adreçat a l'edat que vagi adreçat, és un gust detectar-ho, trobar-ho i poder-ho llegir. Us repeteixo, us dic bé el títol i tot, eh? Cartes imprevistes, autora Tina Vallès, il·lustracions molt encertades de la Mercè Galí. L'editorial que l'ha publicat es diu Ànima Llibres, és una filial de l'editorial Bromera, i la col·lecció es diu Garca. Són uns llibres amb tapa dura que ja els editen d'una manera molt, com us diria jo, molt cuidat, eh? molt ben editat. Us he dit filial de la Bromera i poder m'equivoco, eh? Podria ser que no, perquè... Ànima Llibres, ens ho distribueix la mateixa casa. Sé que en aquella distribuïdora hi ha Cossetan, hi ha Ànima Llibres, Bromera, una sèrie d'editorials, i no em feu cas. Ànima Llibres, Cartes Imprevistes, Tina Vallès, il·lustració de Mercè Galdí, qualsevol llibreria us ho trobarà, que no patiu.
0: En tot cas, abans d'acabar et volia preguntar si aquest tipus de literatura també es mostra molt quin és l'estil de Tina Vallès?
1: Sí, perquè ella és especialista sobretot en conte curt, ja té també el Premi Mercè Rodoreda de contes curts, i és molt bona amb com ho diria jo, amb fer literatura de la quotidianitat. Això ja és un referent en la seva literatura.
0: Perfecte, doncs avui amb aquesta recomanació acabarem aquí a la secció i la setmana que ve ens portaràs nova proposta, no?
1: A veure, un altre dels que estan optant en el Premi Llibreter, ja donaré una ullada.
0: A veure, doncs ens ho expliques. Maria Teresa Calabús, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
1: A vosaltres, bon dia. Adéu-siau.

0: I quan falten 4 minuts per les 9 del matí, moment de fer un repàs a les notícies més destacades que us hem explicat avui. Un home d'uns 70 anys ha quedat ferit crític aquest dilluns al matí després de caure en una zona de roques de la Punta d'Esploms, a Begur, a la zona de Setúna, Maria Alsina.
1: L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut poc abans de les 9 del matí a través del telèfon d'emergències. Segons han informat els bombers, l'accident s'ha produït en un espai de difícil accés per als vehicles, tot i que s'hi podia arribar caminant.
0: La Setmana Sense Fum posa el focus en els joves i la prevenció de l'ús dels vapers. Joan Coll.
2: La iniciativa vol conscienciar la població sobre els beneficis de viure en espais lliures de fum, prevenir el consum de tabac entre els joves i fomentar l'abandonament de l'hàbit entre les persones fumadores. Enguany la campanya es fa sota el lema Inhala Vida.
0: I Palafrugell commemorarà el Dia d'Acció per la Salut de les Dones amb diverses activitats. La programació sota el lema Salut i Gènere, quan els símptomes no s'escolten igual, inclou un podcast a Ràdio Palafrugell, una xerrada sobre salut i gènere i un taller d'autoestima i salut emocional. Però avui al Supermatí també us hem explicat que a l'Associació de Famílies Acollidores de Girona denuncia que a la demarcació hi ha una desena de famílies que fa mesos que esperen una assignació, malgrat que hi ha fins a 115 nadons en centres d'acollida.
1: El col·lectiu adverteix, a més, que la xifra s'enfila fins a 260 si es compta també amb els infants menors de 6 anys. Des de l'entitat recorden que es va aprovar una llei al Parlament que contempla la retirada de tots els menors de 6 anys dels centres d'acollida i que, en el cas dels nadons, hi han d'estar el menor temps possible. Per això, des de l'associació critiquen una mala gestió del sistema per part de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, que genera llargues esperes a les famílies que hi ha disponibles.
0: L'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà obre les preinscripcions del cicle superior d'Indústries Alimentàries.
2: El centre destaca l'alta inserció laboral i la creixent demanda de professionals qualificats dins del sector agroalimentari català. Les sol·licituds es podran presentar entre avui 26 de maig i l'1 de juny a través del portal del Departament d'Educació.
0: I la Junta de Govern Local de Pals ha aprovat el període de restriccions de circulació i estacionament al nucli antic del municipi durant aquest estiu.
1: Les limitacions s'aplicaran entre el 27 de juny i el 6 de setembre. La regulació afectarà diversos espais del centre històric. Entre aquests hi ha la plaça Major, les dues places de l'Església, les places del carrer Placetes i la plaça del carrer Hospital.
0: I Masoni presenta d'aquest divendres a Ullastret el disc Banderes per Daltònics dins del Festival Ítaca.
2: En una entrevista al Supermatí, Jaume Pla assegura que el directe del nou treball ha evolucionat amb la gira i reflexiona sobre la inspiració, la pressió de les xarxes socials i la por de quedar fora del panorama musical.
0: I Cursa tornarà a convertir places i espais públics en escenaris de circ contemporani amb la celebració de la segona edició de Racons de Circ. El cicle se celebrarà aquest cap de setmana i portarà espectacles gratuïts als quatre nuclis del municipi, que són Casa Vells, Mata Judaica, Cursa i Caçada pel Ras. I dilluns, aquest dilluns, s'ha posat en marxa una nova edició del Menú de la Gamba de Palamós, una proposta gastronòmica que fins al 14 de juny oferiran 11 restaurants certificats amb la marca Garantia de Palamós. Evidentment, la gamba de Palamós serà l'eix central d'aquesta campanya gastronòmica i que es podrà degustar, com dèiem, en aquesta onzena de restaurants. I nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé. Bon dimarts.
3: Ràdio Capital. 20.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular. El 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música...

0: És genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència, amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 euros al mes.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
8: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
6: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
9: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
10: mejor. No, por favor, no, por favor.
6: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
11: Aquella nit al Tiffany's.
6: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
13: Del nostre web.
12: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Lapés.
15: Obrim Play, el treball de Chiran ple de bones cançons. Aquesta n'és un bon exemple. S'anomena Càmera.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: En fi, obrim Lux de nou, el treball de Rosalía, la cantant més internacional que tenim aquí a casa nostra. I després de La Perla ens arriba aquesta que es diu Reliquia. Sona Capital, Rosalía.

I ara mateix obrim Mute Music, el treball dels Coldplay, amb temes com Feels Like I'm Falling in Love, o, per exemple, aquesta, amb una bona colla d'artistes que hi col·laboren, Little Sims, Burna Boy, Eliana i també Tiny, tots units amb aquest himne que es diu We Pray i que sona Capital.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Obrim pel barri i es comenta un dels grans treballs de la Ludwig Band i en presentem aquesta cançó que ens encanta. És la primera del disc, es diu El teu amor.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: I ara mateix obrim Something Beautiful, el treball de Miley Cyrus, on hi tenim aquesta cançó excepcional que es diu End of the World.

0: meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Tot el que passa a l'Empordà és a Ràdio Capital.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
5: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
6: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que comes, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
7: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
8: Amb Joan Bosch.
9: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
10: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros

0: Euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
1: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans, amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
2: Mimma, el teu espai.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
4: Perquè saps que no ho entendràs.
5: Perquè et canses d'esperar.
4: I de no saber exactament què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
7: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
5: Sense sorpreses.
7: Parles amb persones i saps en tot moment què tens contractat. Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
6: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
11: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Lapés.

Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola.

0: de Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim ara mateix Mute Music, el treball dels Coldplay. N'escoltem aquest Feels Like I'm Falling in Love. Sona Capital.

Va, seguim aquí, la ràdio de l'Empordà obrint el debut de Somber, un disc on hi trobàvem, per exemple, Back to Friends o també Andrés, i ara també ens proposa aquesta que es diu 12 to 12, sona Capital.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Nil Moliner, que arriba des de la ràdio de l'Empordà amb les seves guitarres i el seu bon rotllo habitual, i aquesta que es diu Tu cuerpo en braille.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
1: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
0: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
1: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
0: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, està

0: Estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes, centre de jardineria.
1: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
4: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
5: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que tocar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé, que comes, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja has d'explicar.
6: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
7: Amb Joan Bosch.
8: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
11: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
12: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
14: La millor música del món.
15: La música del món.
14: A Ràdio Carrefour.

La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: El vam conèixer amb aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu La gent de la Mediterrània.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
2: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
1: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
2: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
1: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
3: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència, amb tot el que té a dins, Movistar Plus, pla lliure, 4,99 euros al mes.
4: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
6: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
7: Mimma, el teu espai.
8: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
3: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència, amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
11: La millor música
12: la
11: del
12: millor
11: món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés. Porque este...

I la música que continua sonant les 24 hores del dia aquí a Ràdio Capital, ara mateix amb la Miley Cyrus, avui ens presenta aquesta cançó. Es diu Midnight Sky. Yeah.

0: Ràdio Música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Capital. 25 anys.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Good morning.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista. Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Lídaca. Love of Lesbian, La Moda, 31FAM, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Lídaca, l'estiu comença aquí.
4: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert. La qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
9: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
8: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
10: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas.

0: y así se conocen un poco mejor.
1: No, por favor, no, por favor.
2: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
3: Aquella nit al Tiffany's.
2: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
4: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
5: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.ca.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: La millor música del món.
8: La música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.
9: Fa 25 anys que fem Empordà.
8: Ràdio

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: A Capital el vam descobrir amb aquest Lost Control i encara continua presentant bones cançons. Parlem de Teddy Swims, ara sona de fons amb aquest Bad Dreams.

Va, seguim aquí, la ràdio de l'Empordà obrint el debut de Somber, un disc on hi trobàvem, per exemple, Back to Friends o també Andrés, i ara també ens proposa aquesta que es diu 12 to 12, Sona Capital.

0: el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Sostiuenc, a més de Begú a Pals, de Pals a Begú, cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez, es diu Un altre cop.

0: arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
1: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
8: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
9: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
10: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
11: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? I jo, sí, ai, que alegria, ara te pongo cara cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que comes, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja has explicat.
12: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap
13: amb Joan Bosch.
14: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
15: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
16: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
17: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
18: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
19: La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
20: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
21: Avui una jornada plenament assolellada.
16: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: En sofàs i descans, amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net. Mimma, el teu
1: espai. Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al carnaval. Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: Fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4. Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
3: Perquè saps que no ho entendràs.
4: Perquè et canses d'esperar.
3: I de no saber exactament
4: què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
4: Sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
6: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel del Comtat Sant Jordi.
9: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, família? Com esteu? Avui és dimarts 26 de maig del 2026 i passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Avui voldria parlar del català, o més ben dit, de la situació del català, perquè fa anys que sentim a dir que l'ús social de la llengua va en declivi, però potser ens hi hem acostumat una mica massa. Potser ho hem convertit en una mena de soroll de fons, una dada més, una notícia més, i mentrestant, la llengua continua reculant. Fins i tot a la demarcació de Girona, on sovint ens pensem que això aquí no passa, perquè tendim a mirar-nos més al mirall, al melic, que no pas al mirall, les dades també baixen. Ahir mateix sentia la regidora de llengua de l'Ajuntament de Girona, la Núria Riquelme, que reconeixia que tot i que la ciutat encara està per sobre de la mitjana catalana en l'ús social de la llengua, també ha perdut parlants habituals i probablement ja està per sota de molts dels pobles del voltant. De fet, avui l'únic territori del país on l'ús social del català supera el 50 ja està per sota de molts dels pobles del voltant. De fet,

Hem tingut alguns exemples recents. Per exemple, l'Ajuntament de Palafrugell, que ha hagut de tornar a licitar el servei de socorrisme a les platges, eliminant el requisit lingüístic perquè cap empresa podia garantir treballadors que entenguessin i parlessin el català. Hi ha hagut una mica d'indignació a les xarxes, però, sincerament, em sembla que el problema no és la decisió de l'Ajuntament. El problema és haver arribat fins aquí. El problema és que no hi hagi empreses capaces d'oferir aquest servei amb personal que pugui atendre la gent en la llengua del país. Què havia de fer l'Ajuntament? Deixar les platges sense socorristes? Al mateix temps, el consistori avui ha presentat una iniciativa que crec que és interessant. És un programa pilot anomenat El català et serveix, destinat als establiments de restauració de Calella i Llafranc. Assessorament lingüístic, revisió de cartes i rètols, vocabulari útil, suport per atendre el català... Doncs escolteu, això sí que em sembla que és anar al fons de la qüestió. Perquè, honestament, és molt més probable que jo vagi a un restaurant que no pas que m'ofegui el mar. I sí, vull que si algun dia m'he d'ofegar em puguin atendre en català, em puguin fer la respiració assistida en català, però sobretot vull poder viure normalment en català, demanar un cafè, un entrepà o unes indicacions sense haver de canviar de llengua automàticament. No fa gaire, en un restaurant de Platja d'Aro vaig haver de demanar un entrepà en català i el cambrer em va respondre immediatament en castellano, no l'entiendo. I això no pot acabar sent normal, perquè no és una qüestió de mala educació individual, és una qüestió de model de país, de respecte, de drets lingüístics i també d'autoestima col·lectiva. Encara recordo el meu pare explicant-me que quan la Guàrdia Civil el va aturar a la frontera d'Andorra, li va dir una vegada «Habla español y no ladres como los perros». Aquesta és la memòria d'un país que durant dècades va haver de defensar la seva llengua fins i tot davant la humiliació. I jo no vull que això torni. Jo no vull que els meus fills hagin de justificar la seva llengua. No vull que parlar català sigui vist com una provocació. Vull poder viure en la meva llengua, al meu país, amb absoluta normalitat. I sí, això també implica exigir-lo i combatre. Per això, avui, us m'agradaria preguntar-vos una cosa molt concreta. Quan parleu en català i us responen en castellà, vosaltres què feu? Manteniu el català o canvieu automàticament al castellà? O intenteu parlar més lentament perquè l'altra persona us entengui? Aquesta que us fem és avui la nostra pregunta del dia. I podeu enviar-nos notes de veus o missatges al nostre telèfon multiusos. Som-hi, que comencem!

0: En Joan Bosch, el cel sigui, que ens està escoltant, envia un missatge i diu: de qui és aquesta versió? Perquè l'original era de Casey and the Sunshine Band. Doncs aquesta versió és de Wild Cherry, és una versió que van fer l'any 1974 d'aquest superhit que es diu Play That Funky Music, que ens ha servit per encetar el de cap a cap d'avui dimarts amb una energia inhòspita per l'hora que és, perquè ja us asseguro jo que aquesta hora un no té aquesta vitamina. Per cert, ho hem dit al començar el de cap a cap d'avui, podeu enviar-nos notes de veu responent a la pregunta del dia, que és: quan vosaltres us adreceu en català en algun establiment i us contesten en castellà, què feu? Contesteu en català, contesteu en castellà, canvieu de llengua, o feu una mica allò de pedagogia perquè, vaja, perquè no sigui dit. Envieu-nos les vostres respostes al nostre telèfon automàtic.
1: 972 313 702
0: 972 713 302. Ja m'he liat, ja no me'n recordo del número, Déu-n'hi-do, quin cap. Va, una mica de level 42.

0: 1986, Level 42 ja eren coneguts en aquella època, formaven part d'aquest moviment mod que era... Vaja, era aquell moviment que va sortir a l'Anglaterra dels anys 80 i una mica com a contraposició de la, del moviment punk. Els punkies eren els bruts i deixats, i els mods anaven així com de gent molt, molt, molt, molt sofisticada. D'allà en van sortir artistes com, jo què sé, com Depeche Mode, com In Excess, com els, aquell d'en David Byrne, els Ultravox, vaja. Van sortir uns quants, i alguns d'aquests, una mica més poperos, això sí, els Level 42, que ens han acompanyat una estona aquesta tarda de dimarts amb aquesta cançó que es diu Something About You. Volem recordar-vos quina és la nostra pregunta d'avui.
1: 972 313 702.
0: El nostre telèfon multiusos, que està pendent de rebre els vostres missatges, les vostres notes de veu. Ja hem rebut alguna comunicació. La Sílvia des de Salt diu: depèn molt de la situació. Si veig que la persona va perduda, canvio el castellà sense donar-hi més voltes, però si m'entenen bé, mantinc el català tota l'estona. I en Quim des de Roses, que diu: jo aguanto en català fins al final, fins i tot el kebab del poble ja em coneixen i acabem fent mig diàleg bilingüe. És gairebé una tradició local. Doncs ja sabeu, si ens voleu enviar les vostres opinions, podeu fer-ho al nostre telèfon multiusos. La pregunta d'avui és aquesta: quan algú, quan us adreceu a algú en català i us parla en castellà, vosaltres què feu? Canvieu de llengua? La manteniu? Li parleu a poc? Feu allò mastegat? No, senyora, que si té canvi de tres! Doncs aquesta és la pregunta que ens agradaria que ens responguéssiu. I ara, a 2 minuts per sobre d'un quart de 5 de la tarda, és el moment de parlar d'efemèrides amb en Joan Arenyes i en Martí Seguer.
1: Joan Arenyes.
2: Bon dia, Martí. Bona tarda, de fet, aquesta hora ja és la tarda, no? De fet,
3: sí.
2: És bon dia tot el dia, eh? Que és l'excusa que tenim els que ens equivoquem quan diem bon dia. Sempre traiem això. No, és que es pot dir bon dia tot el dia. Bueno, pot dir bon dia tot el dia, però ara mateix hauria de ser bona tarda. Com
3: doncs
2: estàs,
3: bona
2: Martí?
3: Bona tarda. Molt bé, molt bé.
2: Ah, sembla que condueixi jo el programa i sóc el col·laborador, però bueno.
3: Bueno,
2: el
3: no passa que... res.
2: No, el cas és que el pobre Joan Bosch, el tenim, ja ho sabeu, el tenim de... convalesciente, que es diu en aquests casos. Sí. Ara mateix, amb una taula d'operacions, això és molt fort, eh?
3: Molt fort.
2: Però esperem que això, que torni...
3: Però anirà bé. Diu que vol tornar aquesta setmana mateix.
2: Vol tornar aquesta setmana que ve?
3: Sí.
2: Aquesta setmana mateix, o sigui, abans de divendres el tornem a tenir aquí, eh?
3: Diu que sí, diu que sí. No sé. Molt bé. Esperem que sí.
2: Esperem que sí. Que li canvien... fan un canvi d'oli, de filtres,
3: exacte,
2: una revisió... i pelante. Bueno, doncs, Martí, tu manes, què vols que fem? Com sempre, amb el Joan, imagino.
3: Com sempre, no? Vull que repassem els 8 temes que ens acompanyaran aquesta setmana, no? Fem una mica d'efemèride de dimarts a dimarts, no?
2: I exactament.
3: I repassem això, què va passar tal dia com, per exemple, com avui?
2: Com avui dimarts. Exacte, això es diu d'avui en 8 i comencem avui, que és dimarts 26 de maig, i un 26 de maig de 1964 va néixer Lenny Kravitz.

0: Tu, Martí, perquè ets molt jove, però els que tenim una edat vam descobrir a Lenny Kravitz l'any 1989 amb aquesta cançó que es deia Mr. Cab Driver i que estava inclòs en el disc amb el que va debutar, titulat Let Love Rule. Lenny Kravitz era el fill, és el fill, de fet, de... d'un executiu de televisió que es diu Cy Kravitz i de la seva dona Roxy Rocker, que és filla o filla de l'actriu, o sigui, el Lenny és fill de l'actriu que no sé qui són els de Jeffersons, però que són molt coneguts, la Roxy Rocker, la seva mare, que és actriu, i el seu pare, executiu de televisió, Cy Kravitz. I avui fa 61 anys. Si us el trobéssiu, el Lenny Kravitz, cosa que dubto, feliciteu-lo, perquè avui fa anys.
1: Se'l trobaran els nostra... que vagin per Nova York, no? Potser.
0: Exacte, exacte. Això és la família d'avui, dimarts 26 de maig. Demà dimecres, 27 de maig, tinc una petita batalleta que m'hauràs de permetre fer mica de vuelo cebolleta avui. Amb aquesta batalleta que vull explicar, perquè m'ha fet gràcia trobar-me aquesta efemèride. A l'any 1995, una banda nord-americana que es deien... Hootie and the Blowfish, va arribar al número 1 als Estats Units 10 mesos després de publicar l'àlbum. L'àlbum es deia Cracked Rear View i hi havia aquesta cançó. And some harmony will take the world together, will take them by the hand. Potser algú se'n recorda, algú que tingui una certa edat. El cas és que un 27 de maig de l'any 95... aquesta banda americana que acabava d'arribar al número 1 als Estats Units estava fent promoció a Espanya i estaven a Terrassa amb una emissora de ràdio que es deia Flash FM i un Panoli l'estava entrevistant. El Panoli era jo.
1: Sí.
0: I la banda que just aquell dia va arribar arribar al número 1 de Billboard per un grup musical nord-americà, doncs és un punt d'inflexió molt important a la seva carrera. No? És arribar una mica al zenit de la carrera. Doncs això els va passar als Hootie and the Blowfish just el dia que jo els entrevistava a Espanya, un 27 de maig de 1995. El cas és que, quan van arribar a l'emissora, jo tenia damunt de la taula la revista Billboard, mm-hmm, amb la llista aquella mítica i famosa, oberta davant seu, i gairebé, no és que els hi anunciés jo, però gairebé, perquè era una notícia molt, molt recent, i tinc aquella pàgina guardada i firmada per tots.
1: Carai, molt bé.
0: Conforme eren... això és molt gros, eh? O sigui, tenien la pàgina Billboard firmada pel grup que està en el número d'àlbums i que te la firmen davant teu, tota la banda, això no pot dir ningú. I jo ho tinc. I ja està, batalleta. Escolteu una mica d'aquesta cançó, aviam, que es diu Hold My Hand. Que Hootie and the Blowfish van fer 2 o 3 discos, van desaparèixer de seguida i el seu vocalista continua sent un cantant en solitari i continua en actiu 30 anys més tard. Dit això, anem a dijous 28 de maig.
1: Molt bé.
0: El 28 de maig de l'any 1982 va estrenar la pel·lícula Rocky III i la cançó icònica d'aquella pel·lícula era una cançó que tenia... A veure si te recordes aquesta lletra.
1: Aquesta sí.
0: Sí? I la lletra diu Rising Up, Back on the Streets, Did My Time, Took My Chances. Chances. Quina cançó és?
1: Eye of the Tiger, però perquè tinc el guió davant, però clar, me la sé.
0: Escolta la lletra.

0: allò de... Right here.
1: Era, però encara li falta una mica.
0: Cantar, eh? Sí. Back on the streets, did my time, took my chances. Que això són frases de la pel·lícula que el grup, el Survivor, van fer servir per crear la cançó. Una cançó que els va encarregar expressament el Sylvester Stallone després de que rebés la negativa dels Queen per fer servir Another One Bites the Dust. La idea del Sylvester era fer servir aquesta cançó de Queen. Li van dir que no, li van denegar el permís i aleshores va buscar una banda, que era abans del Survivor, per fer una cançó original i tot plegat doncs, va convertir doncs, això, aquesta peça en icònica de les 80. Això va passar a l'any 1982, Eye of the Tiger, del Survivor. Tirem endavant. El divendres serà 29 de maig i aquí tinc un parell de notes d'agenda. Si us agrada Masoni, que sapigueu que estarà al Festival Ítaca a Ullastret. Però jo us recomano un altre concert. Un concert dins del Festival Recòndit, que és aquell festival que recorre petites poblacions del Pla de l'Estany. Doncs divendres que ve, si voleu anar a Palol de Revardit, al Festival Recòndit us porta Renaldo i Clara.

0: La Clara Vinyals de Ronald i Clara acaba d'estrenar fa molt poques setmanes el seu nou disc titulat L'Encant, amb aquesta cançó, i l'està girant en aquests dies, i si voleu veure-la, doncs ja ho sabeu, aquest divendres que ve estarà actuant a Palol de Revardit dins del festival Recòndit. Tinc una altra nota d'agenda, perquè just en aquest mateix festival, l'endemà dissabte, i a Camós, que és aquell petit poblet que hi ha al costat de Banyoles, teniu ocasió de veure a un artista que s'ha fet popular gràcies a la televisió i als talent shows i que acaba d'aplicar el seu segon single. És en Max Navarro.
1: M'encanta aquest noi.

0: Doncs Martí, si t'encanta i tens ganes d'anar a veure en directe, que sàpigues que aquest dissabte, dia 30, estarà actuant a Camós, dins del Festival Recòndit, amb aquestes dues cançons, i suposo que d'altres, perquè amb dues cançons no faríem per fer tot un concert sencer.
1: Canta versions, em sembla, també.
0: Sí, sí. Imagino que farà versions, però vaig un percentatge d'aquí uns mesos, suposo que publicarà nous temes i un àlbum sencer.
1: Està treballant això en passarà... això, em sembla, sí, sí.
0: Exacte. Això passarà dissabte. Anem a diumenge, que estarà 31 de maig. Va. No sé si has tingut ocasió de veure el documental que va emetre TV3 la setmana passada del Sopa de Cabra.
1: El tinc pendent encara.
0: Sí, encara no l'he vist. Val molt la pena. Jo vaig anar a la preestrena el dilluns passat, on hi havia, doncs, evidentment, el Sopa de Cabra, no tots, perquè saps que estan una mica picats entre ells pel que es veu. Hi havia moltíssima gent, el director... del documental i el que no hi era era en Cuco. En Cuco Lisicí, que és un dels membres fundadors del Sopa de Cabra, ha tingut molts problemes de salut. De fet, està acabat de trasplantar de fetge i el cas és que, malgrat això, continua en actiu, al peu de la lletra, al peu del que no vull dir, i aquest pròxim diumenge, 31 de maig, farà anys, serà el seu aniversari, farà 65 anys, per tant, si vol jubilar-se, podria. El recordem amb una de les cançons de la banda que va muntar just quan el Sopa de Cabra van fer un dels seus famosos recessos, els Kabul Baba. No s'acaba.

per tu. Aquí van adaptar al català una cançó d'Eagle Eye Cherry, el Save Tonight. Doncs total, que aquest diumenge 31 de maig en Francesc Cuco Lissacic, baixista històric del Sopa de Cabra, farà 65 anys. Us el trobés seu. Feliciteu-lo, sisplau, per ser com és i per ser tan bona persona. Dilluns 1 de juny hi ha una altra efemèride. En aquest cas, ens anem a l'any 1985, perquè va ser el dia en què la MTV va estrenar un també videoclip icònic, aquell de Money for Nothing dels Dire Straits, una cançó que, amb aquesta paradoxa, hi havia una part de la lletra que cantava l'Sting, per cert, que es deia I Want My MTV. Doncs aquesta cançó, que diu I Want My MTV, va ser estrenada per la MTV un 1 de juny de l'any 1985 i es va convertir també amb un videoclip icònic d'aquella època, de meitat dels 80, i una cançó important en la carrera dels Dire Straits.

0: i fa tucutum-tucutum i arriba el guitarrasso, eh? Però és... Són aquelles intros que feien als 80, tan llargues, que ara es dona per 4 TikToks. Cada, sí. Només la intro et dona per 4 TikToks. És igual, ja la posareu. I acabem a dimarts. Dimarts que ve serà 2 de juny. I un 2 de juny de l'any 1987, avui ens surt una cosa molt vuitantera, es va publicar el segon àlbum de Whitney Houston. Un disc que conté 4 números 1. Entre ells, aquesta cançó que avui tanca l'espai. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Martí,
1: molt bé, Joan.
0: Que vagi molt bé.
1: Bona setmana.
0: Igualment.
1: Adéu.

0: 902.
1: El telèfon multiusos del programa De Cap a Cap.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també hi porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Movistar Plus té el Pla Lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, Pla Lliure, 4,99 al mes.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
9: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
10: Mimma, el teu espai.
11: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
12: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
11: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
12: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
11: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
12: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
11: T'esperem a Sidral, essència MoMA. The best music.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La Selva i l'Alt Maresme és territori marina. 100.3
3: 96.2

Dos minuts i tres quarts de cinc. I el nostre telèfon que va rebent està bullint de missatges que no paren d'entrar. Missatge, això el tema de la llengua és sensible, tu. Cada vegada que toques una mica el tema del català, la cosa es dispara. La Núria, des de Lloret de Mar, diu: treballant de cara al públic veus de tot. Jo acostumo a adaptar-me perquè la conversa sigui àgil, però m'agrada començar sempre en català. En Jordi, des de Calella, diu: canvio automàticament al castellà sense ni pensar-hi. Després sempre em sap greu perquè penso que potser la persona sí que mantenia. La Montse, des de Banyoles, diu: intento mantenir el català amb naturalitat. Si l'altra persona em contesta en castellà, però seguim parlant cadascú la seva llengua, perfecte. I en Pere, des de Cassà de la Selva, que diu: a mi em fa gràcia quan acabem fent una conversa híbrida. Jo en català, l'altre en castellà i tots contents. Diu: és bastant habitual. Ai, mira, sí, quina gràcia, tu. Doncs aquestes són les respostes que hem rebut en aquesta estona que portem de programa a la pregunta que us estem fent avui, que és que té relació amb la llengua i que ve a ser una cosa de si vosaltres us adreceu a algú que us estigui atenent en català i us contesta en castellà, vosaltres què feu? Canvieu de llengua, manteniu la vostra, intenteu fer allò una mica de pedagogia d'ai, no em canviïs la llengua, t'ho dic més a poc, bueno, aquestes coses que tant ens agrada fer als catalans que volem ser molt integradors. Envieu-nos un missatge amb la vostra opinió, expliqueu-nos el que feu vosaltres.

0: La Selva i l'Alt Maresme és territori marina. 100.3 96.2
1: 3 quarts tocats de 5 de la tarda, de cap a cap, Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Marina en directe, ara mateix amb la Vanessa Peiró, que és, a banda de ser alcaldessa de Mont-ras, és també diputada per la Diputació de Girona, és la diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació. Vanessa Peiró, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Amb ella volem parlar sobre aquest projecte que es diu Girona Excel·lent. Ara fa uns dies s'acabava d'anunciar una nova col·laboració. En què consisteix exactament aquest acord i quins objectius compartiu?
2: Bé, doncs aquest acord és molt simple i és que els cuiners de l'Alt Empordà, agrupats a través de l'entitat o de l'Associació de la Cuina del Vent, s'han decidit a fer servir els productes del Girona Excel·lent, que al final no deixen de ser uns productes de gran qualitat i de quilòmetre zero i de territori durant tot l'any, els 365 dies de l'any, no només en una campanya específica com poden ser les campanyes habituals de, no sé, la gamba de Palamós o l'arròs de Pals o qualsevol altra, sinó tot l'any, és a dir, apostar per aquest producte top els 365 dies de l'any.
1: Diputada, Girona Excel·lent va néixer com un segell de qualitat. Quin paper juga avui? És només un distintiu o és una eina de promoció econòmica real i del territori?
2: Jo crec que és molt més. És a dir, va néixer com un segell de qualitat agroalimentària precisament per premiar aquells productes fets a la demarcació de Girona i que tenien doncs, un distintiu de qualitat. Però avui en dia va molt més enllà, és a dir, es dona un assessorament a tots els productors, se'ls porta a fires i certàmens i mercats que es fan arreu, no sé, des de Olot, Barcelona, Girona, anem a Madrid, anem fora, diguem, de les fronteres pròpiament de Catalunya, sortim a Europa, sortim a altres mercats, aquest any passat, si no recordo malament, fins i tot vam anar a Ciutat de Mèxic. Vull dir, va molt més enllà d'això.
1: Senyora Peiró, en aquesta casa defensem que la gastronomia, o que diguem-ne que la cuina, la gastronomia de gamma mitja i alta, que des d'un temps d'un temps ençà venim promocionant a les comarques de Girona, des d'aquesta casa, deia, defensem que està sent un revulsiu pel sector primari del país, que era un sector que semblava que estava en declivi i sembla ara que gràcies a la gastronomia estan reviscolant. Vostè ha posat un exemple, no? L'arròs de Pals, però podríem parlar de la gamba Palamós, podríem parlar del peix de roca, podríem parlar de tantes altres coses. Què es pot fer perquè a banda de ser un reclam turístic, tot el que té a veure amb aquesta gastronomia i amb aquest producte de quilòmetre zero, acabi sent un revulsiu real per aquest sector primari? Estem parlant de pagesos, de granges, de ramaders. Com podem fer que això sigui un revulsiu real i vagi molt més enllà del que és el màrqueting?
2: Pues de fet, com ho estan fent, i els que millor ho han sabut fer en aquest sentit són els nostres propis cuiners. És a dir, el que han fet és creure en el producte que s'està elaborant a casa, no anar-lo a buscar lluny, no sé com dir-ho. I llavors aquesta demanda que han fet els cuiners, que han posat en valor el nostre propi producte, que a vegades els catalans en això són bastant experts, de treure-li importància o treure-li valor o treure-li aquesta qualitat que té, perquè ja la donem per feta i per sentada i creiem que potser no és algo remarcable. I jo crec que hem de ser tot el contrari, és a dir, el que han fet els cuiners d'aquí, de la demarcació de Girona, ha sigut posar en valor tot aquest producte, uns productes de temporada que realment van des del mes de gener al mes de desembre, i el que han fet és al final provocar una demanda, fer que la gent també tingui més paladar, que sàpiga buscar més qualitat en aquests productes, que aposti, que prefereixi pagar potser un xic més, però anar a buscar aquell producte que s'ha fet a 5 quilòmetres de casa, que aquell petit productor doncs, li està generant una feina, li està generant poder crear llocs de treball, li està generant que potser un negoci familiar doncs, s'acabi convertint en una gran potència, diguem, a nivell de demarcació de Girona.
1: Dèiem, Girona Excel·lent és un segell de qualitat agroalimentària del conjunt de la demarcació de Girona. No estem parlant només d'una comarca o de dues, sinó que estem parlant del conjunt. podria donar-se el cas... Bé, les comarques de Girona o la demarcació de Girona és una demarcació on hi ha territoris molt diversos i sovint, i això és una opinió personal, sovint ens parlem poc entre nosaltres. Dic, per la via d'aquest Girona excel·lent i dels productes dels elaboradors que agrupa, és a dir, en definitiva, per la via del producte alimentari, podríem arribar un dia a mirar-nos tots més, no? A parlar-nos més entre nosaltres?
2: Totalment, totalment. El que es fa al final és teixir complicitats. Jo, per exemple, ara estic pensant, no sé, en els maridatges que es fan de formatges i vins, o fins i tot aquestes experiències que van un pas més enllà, que no només et porten, per dir alguna cosa, a menjar un arròs enmig d'uns arrossars, sinó que potser, doncs, no sé, et agafen en barca, et porten al port, t'ensenyen el que és una barca d'una família petita, com es pesca aquest peix, com arriba a la llotja, llavors te'l serveixen, te'l tast, fas aquell tast, potser ho fas això en una cuina especialment preparada o que t'ho fan uns cuiners, doncs, que tu normalment no accediries a aquest tipus de cuina més especialitzada, i llavors és com veure-ho tot amb un ventall i amb un prisma completament diferent al que estem acostumats. Jo crec que això al final el que fa és això, no? Teixir complicitats entre productors. Els productors han entès que això no és una competència. Ara fa 4 dies em trobava en el mercat d'Olot inaugurant la setmana dels mercats a nivell també de Girona, sí. I parlàvem precisament d'això, de que els mateixos paradistes han fet com una aliança, per dir-ho d'aquesta manera, amb totes les mermes, tot aquell producte que no saben què fer-ne, que al final sobra, que potser perquè té una petita tara, doncs la gent no el vol comprar, i amb aquests productes han fet com una cuina de reaprofitament, que llavors acaben venent, doncs, caldos, llards, altres productes, li donem una segona vida, i la gent aposta per aquest tipus de producte de casa, per això, per aquest toc distintiu. Jo crec que aquest és el gran secret al final del Girona excel·lent, de potenciar tots aquests petits productors que dia a dia, amb el seu esforç, doncs, estan tirant endavant amb coses que no fa falta ser una gran empresa, diguem. A vegades pensem que tenim petits productors que quan van a fer qualsevol demostració han de tancar casa seva per anar a fer aquesta demostració, és a dir, no tenen un múscul de dir tenim treballadors o tenim comercials o tenim... Aquí hi ha molta varietat dintre del segell de Girona excel·lent. Clar.
1: Miri, just li volia preguntar pels mercats, però em sembla que ja m'ha contestat abans que li fes la pregunta, però abans que parlàvem de la gastronomia i del producte local com a, diguem-ne, com a eina de, no sé si dir-ne, de cohesió territorial, eh? Però li pregunto també, hi ha prou connexió entre pagesos, pescadors, productors, restauradors, o queda molt camí per recórrer?
2: Bé, jo crec que sempre queda camí per recórrer i que s'ha de treballar, però sí que hem avançat moltíssim, eh? És a dir, abans era com ambients desconexos, hi havia molta desconeixença, no hi havia potser... no sé com dir-ho, eh? Projectes que ara estem desenvolupant nosaltres, per exemple, dintre del segell, una de les coses que fem és un cop l'any citem, diguem, tots els restauradors o tots aquests negocis i els hi presentem els productes i els productors perquè llavors ells puguin idear els seus plats, els seus negocis al voltant d'aquests productes, perquè a vegades ja falta aquesta xarxa o aquest teixit, però això cada vegada és menys habitual, perquè realment crec que s'està fent una aposta molt conscienciada i molt ferma en referència a aquest producte de quilòmetre zero, en intentar donar negoci a aquell veí que tenim 2 passos més enllà. Estic pensant en Fonteta, en el recuit de Calanuri, en productes així que potser durant un temps eren una cosa, com aquell que diu, l'excepció que confirma la regla, i ara és tot el contrari. Ara s'ha creat, doncs, tot un món al voltant del recuit, que ja no és només el recuit pròpiament dit, sinó que si el mató, que si el flam de recuit, que si el xuxo de recuit, que si... va molt més enllà. I al final, totes aquestes experiències dels productors també fa que se'ls obri el ventall dels productes que poden fer, de les possibilitats que tenen per vendre un cantó o altre... amplia mires.
1: Diputada, quin retorn espereu que tingui aquesta col·laboració amb la Cuina del Vent d'aquí a un any? Com sabreu si ha funcionat?
2: Bé, això els mateixos restauradors ens ho han de dir, però com ells mateixos van dir a la presentació, és que de fet ja hi creiem perquè ja hi estem apostant. Al final és fer públic un decàleg d'intencions que tu ja estàs aplicant en el teu dia a dia, perquè ells, el president ho resumia d'una manera molt simple i alhora molt efectiva, i és que deia, al final el que heu fet Girona excel·lent d'alguna manera és fent-se com si fos un llibret, un catàleg d'aquells productes top de la nostra demarcació, amb el qual a nosaltres ens heu tret molta feina, perquè tot aquesta cerca o aquesta coneixença o aquest ves a territori a descobrir coses noves, vosaltres feu tot aquest treball previ, mm-hmm. i nosaltres simplement hem d'agafar-los i mirar com els podem aplicar a la nostra cuina del dia a dia. Llavors, jo trobo molt revulsiu i revolucionari això, que no només vulgui ser una cosa d'una temporada, d'una campanya, d'un producte concret, sinó que ho apliquem tot l'any, perquè al final jo crec que és el que hauria de ser, i que de fet ells mateixos van dir tant de bo, tots els restauradors i totes les demarcacions copiïn aquest model que nosaltres iniciem avui.
1: Doncs, senyora Vanessa Peiró, diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
2: A vosaltres, moltíssimes gràcies i bona tarda.
1: Adéu-siau, bona tarda. D'aquí a res, 10 segons, cantem les 5 de la tarda, de cap a cap fem una petita pausa i tornem d'aquí no res amb el Radio Show de les Tardes de la Ràdio.
3: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972-850155 o entra a nimbustelecom.cat.
6: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
7: La ràdio de l'Empordà.
8: Capital 972 313 702. El telèfon multiusos del programa.

La frontera de les 5 de la tarda passa en 7 minuts de les 17 hores del dimarts 26 de maig del 2026. Esteu escoltant De Cap a Cap a Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Marina i Taronja, Ràdio Girona. I d'aquí un moment, com cada dimarts, tindrem una nova entrega dels consells de la Lola. La Lola és aquesta... És aquesta dona, és aquest... No sé si, anava a dir, és, no sé si dir-ne dona o personatge, però, vaja, en qualsevol cas, la Lola és una gran amiga que cada setmana ens porta consells curiosos. Avui crec que parlarem dels aires condicionats i de la carraspera que agafem quan en dies com avui, que fa molta calor, entrem en llocs on, vaja, on hi ha aires freds. Això, que en principi podria ser, podríem parlar d'això com podríem parlar de vedella amb bolets, doncs explicat en la veu de la Lola resulta que té més gràcia. Els consells de la Lola, d'aquí a 7 minuts, un quart, parlarem amb ella. També tenim avui en Martí Seguer, amb el que parlarem de tecnologia, que se'n parla poc de tecnologia, trobo, últimament. Doncs en Martí vindrà i en parlarà una mica. I també tindrem missatges i trucades. Ens ha trucat la Trini, el que passa que és que en aquell moment no podíem parlar amb ella, però ens ha trucat la Trini de Palafrugell per dir, escolta, sí, que jo, quan a mi quan em parlen en castellà, els hi demano de parlar en català i si no m'entenen els hi dic a poc a poc. Doncs justament d'això va la pregunta que fem avui, que és, vosaltres què feu, quina actitud adopteu quan algú amb qui us heu de relacionar us parla en una llengua que no és la vostra? I, per exemple, la Clara, des de Salrà, diu, moltes vegades la gent entén perfectament el català, però et respon en castellà per costum. Diu, i no passa absolutament res. Bueno, això seria opinable. En Joel, des de Sant Antoni de Calonge, diu, a l'estiu acabes parlant per una barreja de català, castellà, anglès i signes de mans. Ah, mira, és supervivència turística. Això dels signes de mans deu anar per quan li pregunten ¿dónde está el restaurante? Tal, i fa així una gesticulació. La Mercè, des d'Arbúcies, diu, mantenir el català no vol dir ser maleducat. Jo el parlo sempre i, si cal, repeteixo les coses més lentament. I la Sandra, des de Girona, hi ha dies que em surt defensar més el català i dies que no tinc energia per entrar en aquest debat intern. I per acabar, en Lluís, des de Sant Hilari Sacalm, diu, jo abans canviava sempre. Ara he decidit que sí, si m'entenen, continuo en català tranquil·lament. Oh, sí, però la clau de volta és, si no t'entenen, què fas? Parles més a poc, els hi fas com aquella presentadora de TV3, la Maria Gorgas, que parlava molt lentament perquè l'entenguessin. Va, aquesta seria una mica el quid de la qüestió. Què passa? Perquè hi ha gent que a vegades ens hem trobat que per mantenir el català ens diuen que és una conducta colonialista i fins i tot racista. Vaja, coses de la vida. Va, 7 i 10 i una mica de música dels 80 amb l'Alana Miles, 1986, cantava Black Velvet, i després els consells de la tieta Lola.

0: Els consells de la Lola.
1: Oli, oli, l'oli.
2: Oi, hola, hola, hola.
1: Què dius?
2: Hola. Què passa? Ostres, tu.
1: Què?
2: Ets la veu que m'anuncia. Ets la veu... Té vida pròpia la veu que diu els consells.
1: Clar, jo és que estic a la recambra. Però a veure, un moment, que les coses... que sigui tot dit sencer. La veu que t'anuncia tu parla amb la veu que anuncia la resta del programa.
2: També. És tot una... És un metallenguatge dins la ràdio. És metaràdio, això
1: sí,
2: que estem fent.
1: Sí, és el que en Dalí el deia al centre còsmic de l'univers, que és tot, és una cosa com quàntica, no?
2: Sí. Parlem de física quàntica.
1: Sí, sí. Home, res millor per una tarda feixuga i calorosa com la d'avui, que estem a 30 graus aquí a fora de l'estudi.
2: Esteu a 30 graus aquí? Sí, aquí, mare de Déu.
1: Fot una calor que no s'hi pot estar, tu.
2: Aquí a Barcelona estem una cometa de més avall, però també fa calor, calor, calor, calor. Sí, sí, sí. Sí, i saps què passa? Que fa tantíssima calor que és quan ja comencem a engegar els aires condicionats. I jo avui dic, hem de parlar d'aquest tema.
1: D'aires condicionats?
2: Veus, ja estic... Sí, del que produeix l'aire condicionat, que és la que respira aquesta. Per cert, abans que res, una salutació a en Joan, pobre home.
1: Ai,
2: Joan!
1: Sí. Calla, calla, que Déu el tingui la glòria, pobret.
2: Home, no diguis això, per favor, sí, que dit d'aquesta manera. No, que està, no està encara a la glòria
1: però
2: de Déu,
1: home. Però és que ha enviat una foto, allò, amb sí, la bata blanca d'hospital, llençol blanc d'hospital i les parets d'hospital.
2: Bueno, però no està a la glòria
1: sembla,
2: de Déu, encara és a l'infern.
1: Tu te'n recordes d'aquella sèrie que es deia Autopista hacia el cielo, de Michael Landon?
2: Ostres.
1: Que, era,
2: ostres,
1: que feia com d'angelet i anava de blanco nuclear impoluto.
2: No, home, no, però més...
1: Doncs
2: no,
1: això,
2: no,
1: però amb lleig.
2: No, però jo diria que és més a cor obert, però en lleig. O sigui, no en el guapo. Això també ho hem de dir. Però
1: sí,
2: més a
1: no,
2: cor
1: perquè,
2: obert.
1: Clar, en Michael Landon era guapo.
2: Clar, guapo. Allò ja era cap a l'altra banda. No, no, no, aquest home està aquí, està encara és a l'infern. No, no, no, no, no se n'ha anat al cel.
1: Ai, sí, calli, mai millor dit amb aquesta calor. Ai,
2: bueno, total,
1: Lola Sanz.
2: El que vinc a referir-me, jo, és que... Això, els aires condicionats, que què passa? Que ens provoca, que comencem a fer calor, fred, calor, fred. Vas al carrer, una calor que t'hi mors. Vas a casa, un fred que a casa o en una botiga o al tren, un fred d'allò. Aleshores, què passa? Que venen les angines i aquests mal de colls. Primer lloc, consell. Jo venia a parlar avui de tots aquests temes. Important, important, beure aigua, estar ben hidratat i portar una rebequeta o una cosa que tapi en cas que haguem d'anar a algun lloc que sabem que farà fred.
1: Però que tapi tot, aleshores... que tapi tot o que tapi el coll? Perquè tu d'anar tapada
2: el...
1: no ets, justament.
2: No, perquè jo m'ofego. Jo ja passo a l'altre remei.
1: És
2: a dir, jo
1: sempre.
2: Ja caic. Jo ja caic perquè sempre vaig destapada. M'agrada anar ben obert, ben
1: exuberant.
2: Obert tot plegat. Exuberant i tot ben obert. I ben, tot ben destapat, que això... toqui l'aire, que toqui l'aire i
1: arran de césped.
2: Arran de césped. Exacte. O com una faldilla que arriba a Figueres, que diu ma mare.
1: Perquè arriba a Figueres? Eh? Per què vol dir com una faldilla que arriba a Figueres?
2: Ma mare diu, nena, vas amb una faldilla que t'arriba a Figueres. A Figueres, doncs
1: no
2: treu
1: sé.
2: Conclusions. Hi ha qui, tu,
1: ah,
2: hi ha
1: Figueres.
2: Qui diu que,
1: clar, Figueres.
2: A Figueres.
1: Ai, calla,
2: a Figueres.
1: Calla, calla.
2: Exacte. Hi ha qui diu, ai, nena, que vas amb un cinturó ample. Això ho dius més tu. Però ma mare diu, nena, tapa't que vas amb una faldilla que t'arriba a Figueres.
1: Jo,
2: doncs això,
1: és que saps què passa? Que et miro a tu i veig un quadre de Miquel Àngelo, vull dir que m'és igual.
2: Sí, oh.
1: Com si portessis un llençol al cap.
2: Bueno, va, escolta, anem a lo sèrio.
1: A lo sèrio, sí.
2: Doncs escolta'm, ja quan esteu ja, que heu anat a massa amb faldilles que us arriben a Figueres i heu dormit amb el cul a l'aire, doncs ja anem a pel remei. Quan ja teniu aquelles angines. En primer lloc, aigua, beure molta aigua, gàrgares amb aigua, tèbia amb sal, això va molt bé, això va molt bé. Després, mel, la pròpolis, etc. I una cosa que és meravellós, que es diu el xarop del cantor.
1: Què és el xarop del cantor?
2: El xarop del cantat. Això és una cosa meravellosa, que ho venen als arbolaris, que és, en castellà li diuen el jarabe del cantor.
1: Oh, el Joselito.
2: No hi ha...
1: El Joselito.
2: Què dius?
1: El cantor.
2: Sí, el Joselito.
1: El pequeño ruiseñor.
2: Sí, exacte.
1: D'Espanya vengo.
2: Doncs, aquest home prenia el xarop del cantor, que no ve a ser res més que un xarop fet a base d'una herba que és l'arísim. Un arísim és una herba que va molt bé per quan us quedeu mitjafònics o teniu la veu allò agafada perquè, pues, per l'aire condicionat, per les gengines, el que sigui. O feu gàrgares i infusions d'aquesta herba que es diu arísim, que és l'herba dels cantors, o us preneu aquest xarop que es diu xarop dels cantors, i va molt bé. Escolta'm, és meravellós això. No estic fent cap publicitat de cap d'allò, però simplement és una herba, és una herba. És una herba,
1: escolta,
2: que
1: jo
2: és aríssim.
1: No
2: i això...
1: Jo no havia sentit a dir lo de les pastilles de clorato de potassa.
2: Sí. Sí, les pastilles de clorato de potassi, això anava molt bé, però les han deixat de vendre.
1: Sí, ah, sí?
2: És, sí, sí, tenen un gust de... És horrible, perquè tenien un gust de, com
1: sí,
2: de sal.
1: Sí, sí, això és veritat.
2: A mi no m'havien fet mai efecte, per això no us n'he parlat. Però que aquí us parlo de la meva vida, doncs jo les aquestes no m'han arribat mai a fer efecte de res. I eren dolentes, dolentes. I crec que les han deixat de vendre, perquè sí, sembla que, no, que ja no les venen.
1: Vale,
2: total,
1: vale.
2: Si algú li va bé, que ho provi. I si no, això. I el que sí que va molt bé és això de fer les gàrgares d'aigua tèbia amb sal o amb bicarbonat, i amb un rajolinet de llimona. Això és la meva gran...
1: La teva aportació d'avui, el teu consell d'avui...
2: El meu consell d'avui és que us tapeu dels aires condicionats, que no aneu a... i que sobretot tingueu present això, perquè ara venen aquella època, tontament, que tots acabem amb angines, dic que tontament, perquè no hi ha gelades, sinó que hi ha el contrari,
1: clar.
2: Un sol i una calor que t'hi cagues. Doncs vigileu aquests contrastos.
1: És a dir, si sortiu al carrer, no aneu a la... Si sortiu al carrer i t'entreu en un lloc on hi hagi aire, no entreu allò que diuen a la Buena de Dios, que acabareu amb una veu que semblareu camioners. Dit això, ras i curt, no?
2: Exacte, però si ja no hi ha més remei, teniu aquests remeis.
1: Exacte.
2: Que us he dit. Sobretot això, l'arísim va superbé, el xarop del cantó, i del cantant, vull dir, del cantant. I el cantó, t'imagines? El cantó dels quatre cantors.
1: Bueno, és que has dit el cantor abans, eh?
2: Del cantor, sí, però jo ara he dit cantó, he catalanitzat cantor.
1: Això de cantor del seria cantant. Del cantaire,
2: exacte.
1: Clar. Cantant, cantante, cantor, cantaire.
2: Cantor cantaire, que és això, que està fet amb arísim. Si no, a l'arbolari aneu a fer infusions, a buscar infusions d'herba arísim, que també es diu l'herba del cantant. Vull dir que no és baladí el que se li digui així al xarop. Vull dir això.
1: Doncs escolta,
2: així,
1: moltes gràcies per la teva recomanació d'avui, eh?
2: Molt bé, doncs aquest és el meu consell. Apa, doncs...
1: Vols que et digui una cançó per acabar la cosa?
2: Què vols, què? Què m'estàs dient?
1: Vols que et dediqui una cançó per acabar la cosa?
2: Ai, sí, va, dedica-me-la, però me la dediques amb allò que jo me'n vagi després, amb aquella cosa de dir, ai, que bonic.
1: Ah, sí, home, clar.
2: Dedica.
1: Doncs mira, tu saps que en Prince va fer una cançó que es diu The Most Beautiful Girl in the World?
2: Oh, sí.
1: Doncs et sembla bé aquesta o no?
2: Oh, sí.
1: Doncs va, aquesta va dedicada per... No, no és que vagi dedicada, és que no sé si és una cançó o una descripció, directament.
2: Oh!
1: Què et sembla?
2: Oh!
1: Vinga, va, aneu a un hotel, que diria aquell.
2: Oh! Espera, que... Ojo, la faldilla de Figueres.
1: La Figueres.
2: Que allà baixa.
1: Aneu a un hotel a Figueres. Adéu, Lola, que vagi bé.
2: Adéu! Adéu!

0: La Selva i l'Alt Maresme és territori marina. 100.3
1: 96.2
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
8: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
9: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
8: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
9: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
8: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
10: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Lídaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barri B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Lídaca, l'estiu comença aquí.
11: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: dos quarts i mig de 6 de la tarda del dimarts. Luca, un dels hits de la Suzanne Vega, no va ser el més rellevant. En va tenir uns quants, aquest no va ser segurament el més important en el seu moment, perquè jo recordo, per exemple, èxits com Tom's Dinner, que sí que va tenir molt d'impacte, però és veritat que aquestes coses, com el bon vi, a mesura que ha anat passant els anys, aquesta cançó ha guanyat, i em sembla que probablement sigui ara una de les cançons més recordades de la trajectòria musical de la Suzanne Vega. Dèiem, dos quarts i mig de sis, tongada de missatges que rebem en el nostre telèfon multiusos, automàtic, no, telèfon multiusos. Avui estem preguntant-vos, quan vosaltres us adreceu en català a algú, algun comerç, algun interlocutor, el que sigui, com us contesten? I si, és millor dit, oi, estic jo fent un embolic jo mateix. Si vosaltres us adreceu en català i us contesten en castellà, vosaltres què feu? Canvieu automàticament de llengua? Manteniu el català? O feu un mig-mig? Intenteu allò fer una mica la viu-viu. Envieu-nos el vostre missatge.
1: 972 313 702.
0: Per exemple, la Irene des de Canet de Mar diu: intento no canviar tan ràpid perquè crec que moltes vegades pressuposem massa que l'altra persona no entendrà el català. En Sergi des de Banyoles diu: una vegada vaig fer tota una comanda en català, el cambrer en castellà, i al final em va dir gràcies, bon dia. Em va alegrar el matí. La Fina des de Sant Pere Pescador diu: jo sóc partidària que cadascú parli la llengua que vulgui mentre hi hagi respecte i ganes d'entendre's. I en Marc des de Blanes diu: amb tanta gent de fora treballant aquí, si no ets flexible acabes fent eternes les converses. Va segons el context. La Teresa de Bescanó diu: mantenir el català també és una manera de normalitzar-lo, però sense enfadar-se ni buscar discussions. L'Òscar des de Calonja diu: jo faig una mena de test ràpid. Si veig cara de no entenc res, canvio. Si no, continuo en català i tan tranquils. Doncs aquests són alguns dels missatges que hem rebut al nostre contestador automàtic. Tornem a recordar-lo.
1: 972 313 702.
0: I el de cap a cap a Ràdio Marina, Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona, que segueix ara amb música recent, contemporània, de fa un parell d'anys. Des de França, Jane arribava a tota Europa amb aquesta cançó que es diu Com...

0: Déu-n'hi-do, quina col·laboració aquesta, la d'en Carlos Santana amb la guitarra mítica i amb la veu de la Michelle Branch, que també és una dona que va passar una mica més sense pena ni glòria, no en vam sentir a parlar gaire més. Però vaja, aquesta cançó sí que va fer molta fortuna en el seu moment, allà a principis dels anys 2000. D'aquí 9 minuts seran les 6 de la tarda, de cap a cap, Ràdio Capital, Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i respostes d'oients que ens envien missatges al nostre telèfon multiusos. La Noemí, des d'Hostalric, diu que a vegades acabes canviant el castellà per educació i després descobreixes que l'altra persona parlava català perfectament. La Pilar, des de Vidreres, diu: jo mantinc el català perquè és la meva llengua i crec que fer-ho amb naturalitat m'ajuda molt més que imposar no pas res. I aquí ens ha escrit en el nostre WhatsApp una persona que no ens diu el nom, això sí, diu: depèn. Diu: si sé que fa anys que està visquent aquí, no canvio, que no el parli, però almenys que l'entengui. Aquesta seria una altra de les opinions que hem rebut al nostre missatge. Tot plegat ve a tomb també un dia d'unes declaracions que va fer el president Jordi Pujol en un programa de TV3, el programa Divendres de TV3, amb en Xavi Coral. L'escoltem.
1: Se t'acosta un negre.
2: Sí?
1: Què li parlaràs? No, encara que no sigui negre, és igual, si t'acosta un que no coneixes, què li parlaràs?
2: Home, en principi en català.
1: Sí, imagina que se't dirigeix primer en castellà, què li parlaràs?
2: És probable que canviï a castellà.
1: Bé, tu no has de canviar d'entrada al castellà. Tu contestes en català i ell veurà si segueix en castellà o no. I si veus que no t'entén, parles en castellà, no passa res. No et posis ferruc, allò, cony, que no, no, no. Perquè si tu parles català, molts et parlaran en català. Clar, jo sempre explico aquella anècdota, no? Jo estava en un bar a Puigcerdà, amb l'alcalde de Puigcerdà, que era en
2: Carretero.
1: Sí. Ah. I el barman, jo era president de la Generalitat aleshores, i ja, vostè president de la Generalitat, molt, molt, molt mal educat aquell barman.
2: Ah, no, bé.
1: Sí, vostè, clar, sempre us abaixeu els pantalons, que hem de plantar cara. Bueno, bé. Entra un negre, i diu, textualment així, com si fos el Pompeu Fabra, diu: escolti, em vol posar un tallat, si us plau? I el barman aquell diu: en seguida voy. Dic: vine cap aquí. Dic: tu ets un merda. Ets un merda. T'has permès clavar una bronca al president de la Generalitat perquè t'ho van dir, aquest et ve parlant un català d'en Pompeu Fabra. Ah, oh, però és que era negre. Bé, Això.
0: Doncs aquesta és la història, aquesta és l'anècdota que explicava el president Pujol a aquest programa de TV3. I el telèfon multiusos del programa hi tenim en Joan. Joan, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Joan, tu què fas quan et parlen en castellà? Canvies, mantens el català o fas un tercer intent?
3: Bé, jo normalment contesto en català. Llavors, en català, i canvien a castellà, intento seguir en castellà, si que realment no se'n queda res, doncs per cortesia canvio, però a vegades em porta sorpreses, hi ha gent una racialitzada, que penses que només per castellà o jo, i contesto en català, a vegades millor del nostre.
0: Ai, Joan, et sentim molt malament, deus tenir molt mala cobertura perquè no et sentim gaire bé, es va tallant la trucada. No sé si podem millorar una mica i si no ho deixaríem aquí.
3: A veure, ara potser és millor?
0: Sí, ara millor, sí.
3: Sí? Bueno, he canviat de lloc. Va. No, el que jo deia és que normalment contesto en català. Llavors, si em contesten en català, continuo en català. Si passen a castellà, insisteixo en el català, i si realment no m'entenen, doncs acabem per cortesia parlant en castellà perquè ens puguem entendre.
0: T'has trobat alguna vegada en un cas una mica que, vaja, allò, en un cas amb el que et diguin, vaja, que de mala manera no vulguin canviar, o...?
3: Bueno, sí, sempre hi ha algun que diu: a mi me hables en castellano o en l'idioma de l'imperi o de l'estat o coses d'aquestes, però, bueno, llavors depèn de l'interès que tens amb el producte o el que sigui, doncs dius, pues aquí et quedes i te'n vas i punto, ja està. Però, bueno, és que a vegades canviem. Jo abans també ho feia, canviem molt de cop i volta, i no ho hem de fer, perquè el que deia abans, que no se sentia bé. Jo m'he trobat amb gent racialitzada, que penses, aquest no em parlarà en català ni res, i li parles en català, o ell primer diu, hola, bon dia, què tal? I quedes de pasta de moniato i parlen en català perfecte. Vull dir, que... català.
0: Molt bé, doncs, doncs Joan, clar i català, bona tarda, que vagi bé, adéu-siau.
3: Molt bé, bona tarda, adéu.
0: Fins la propera. Hi ha casos per tots els gustos, històries per tots els gustos i anècdotes per tots els gustos en relació amb l'ús de la llengua, i el que sí que queda clar és que hi ha moltes experiències per explicar. Per exemple, en Guillem des de Palamós diu, el més curiós és quan comences en castellà per ajudar i et contesten en català perfecte, fa una mica de ràdio via i tot. I la Neus des de Sant Pol de Mar diu, crec que el secret és no obsessionar-se, parlar català amb normalitat i adaptar-se només quan realment faci falta.

0: De cap a cap, el Radio Show de la tarda. De cap a cap.
1: Radio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que l'operatiu que els Mossos d'Esquadra han fet aquest dimarts en diverses localitats de les comarques gironines contra el cultiu i el tràfic de marihuana ha acabat amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades. A més, els agents han trobat armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica dels Mossos. En total s'han fet 27 entrades i escorcolls a Girona i a 11 localitats més. Des de primera hora del matí la policia s'ha desplegat per les diferents poblacions per tal de fer els registres als diferents domicilis on sospitaven que hi podia haver plantacions. Ho han fet amb la intervenció de les unitats d'ordre públic, la Brigada Mòbil i l'ARRO. I Comissions Obreres i UGT exigeixen a la patronal del comerç gironí, la FOEC, que torni a la taula de negociació del conveni del sector caducat des del 31 de desembre passat. Els sindicats denuncien una situació de bloqueig i fixen com a principals esculls la intenció de la patronal de eliminar el complement del 100 en incapacitats temporals i un increment salarial del 3% anual amb una clàusula de revisió limitada. Per denunciar la situació, Comissions Obreres ha organitzat una protesta aquest dimarts al matí i la UGT una roda de premsa per explicar el seu posicionament. I encetem la plana cultural perquè els Amics de les Arts, Judith Nederman, la Ludwig Bank i Gio Sinfonia seran els caps de cartell de la 6a edició del Festiu de Calonge i Sant Antoni. El festival se celebrarà del 13 al 22 d'agost al Castell de Calonge i també comptarà amb les actuacions de Mariona Escoda, les cobles Sant Jordi i la principal del Llobregat, el baríton Guillem Batllori amb la pianista Elena Kolesnikova i la Sant Andreu Jazz Band. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Si vols ser la compra bé,
4: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.

0: saps que una cançó que no coneixes de res és un èxit quan el teu fill de 4 anys et demana que li posis i necessites un quart d'hora per desxifrar de quina cançó està parlant. Però està parlant d'aquesta cançó que es diu Golden i que és, no sé, crec que és d'una... Martí, ho deu saber, això. És una sèrie de Netflix, no, això?
1: La veritat és que no
0: vaja,
1: ho sé, no ho sé.
0: Tieto, noi. Doncs, vaja, és que crec que és una sèrie que es diu Les Guerreres de, del... jo què sé. Una cosa d'aquestes coreanes que... Espera, que t'he tancat el micròfon.
1: K-pop.
0: Sí, del K-pop, ja, però és una cosa d'aquestes coreanes que són a Netflix i que de cop i volta de la nit al dia es converteixen en un èxit mundial, que la posen a totes les ràdios i, clar, nosaltres que no volem ser menys, no podíem no posar aquesta cançó que es diu Golden. Abans hem encetat nova hora el de cap a cap amb Sleeping in My Car, una cançó del 96 que cantaven, això sí, músics de veritat, la guitarra, la bateria, el bombo, el baix, el piano i la cantanta, que eren els Roxette, la cantanta que, pobreta, va morir, la Mary Fredrickson. Nova hora al de cap a cap, l'última d'aquesta tarda de dimarts. Passen 12 minuts d'un quart de... No, què coi, passen 12 minuts de les 6 de la tarda. En Martí, que ja l'heu sentit, d'aquí un moment amb ell parlarem d'aquestes coses de la tecnologia d'avui dia, per mirar d'entendre-les una mica, però abans la tecnologia que es feia servir als anys 70 per fer música, justament. Mireu, violins, baixos, trompetes i una bona colla d'homes i dones que cantaven i que es movien prou bé. Com és el cas de Boney M, enceten nova cançó de cap a cap amb Sunny.

0: Tu quin any vas néixer, Martí?
1: El 90.
0: El 90, imagina't. El 90, aquests que cantaven ara, ja feia temps que corrien i, bueno, de fet, no, plegar no havien plegat, però poc els hi faltava, els Boniem. Bueno, Martí Saqué, bona tarda, eh?
1: Bona tarda.
0: Tot i que aquesta música, que és d'en Jean-Michel Jarre, que és de l'any 92, també és d'abans d'ahir, eh?
1: Vull dir que... Per parlar de tecnologia.
0: Aquí, exacte, aquí l'amic Joan va triar una cosa una mica... Joan Bosch, com que sé que ens estàs escoltant des de l'habitació, hauríem d'anar pensant en canviar aquesta música per l'any que ve, que és una mica antiga, eh? Aquest en Jean-Michel Jarre ens agrada molt, però per fer la volta ciclista. No, per parlar de tecnologia. Escolta... abans que res, tu què fas? Canvies? No canvies? Quan t'adreces a algú en català i et contesta en castellà?
1: Intento no canviar, però acabo canviant. No sé, el cervell... No sé. Acabo canviant al final.
0: Doncs mira, en Ricard des de Verges diu: jo continuo en català gairebé sempre. Si l'altra persona em respon en castellà però ens entenem, no hi veig el drama. Home, no, fill, drama cap. Però... La Yolanda... La Yolanda, des de Maçanet de la Selva, diu: treballant en un forn acabes canviant d'idioma 20 vegades al dia sense adonar-te'n. És automàtic. En Pol, des de Llançà, diu: a mi em surt mantenir el... Des de Llançà, carai, no sabia que ens escoltéssim des de Llançà. Diu: a mi em surt mantenir el català. Si algú no l'entén, cap problema adaptar-me, però no canvio d'entrada. Jo crec que avui ens està escrivint tota la gent tolerant de la demarcació de Girona, perquè no ha escrit ningú que hagi fet algun comentari d'aquests desbarrant de si no entenen que no sé què.
1: Saps? Ah, mira, bueno.
0: Que, bueno, estem tenint aquí la gent tolerant. L'Esteve d'Arenys de Mar diu: jo abans canviava molt ràpid el castellà, ara intento aguantar més en català perquè també crec que és la manera de fer-ho visible, que això també és una opinió compartida. Clar. Va, si voleu opinar sobre aquest tema,
2: 972 313 702,
0: el nostre telèfon multiusos. I amb en Martí Saqué cada setmana parlem de tecnologia, d'oci digital i de totes aquestes coses dels bytes i dels bits i que en Martí bé domina.
1: Clar.
0: Escolta, comencem parlant de Barcelona, va, que consolida el seu lideratge com a ecosistema de startups a nivell europeu, Martí.
1: Doncs sí, Barcelona continua reforçant el seu paper com a un dels grans pols tecnològics d'Europa, i segons un nou informe de la consultora internacional Startup Blink, la catalana manté, doncs, per tercer any consecutiu aquest cinquè ecosistema de startups de la Unió Europea. I això vol dir que Barcelona només té per davant ciutats com París, Berlín, Estocolm i Amsterdam. L'estudi analitza més de 1.500 ciutats d'un centenar de països i situa, doncs, Barcelona en aquest número 32. És una posició més que l'any passat, gràcies a un creixement d'un 5,5%. I aquest resultat arriba en un moment de creixement sostingut de l'economia emprenedora catalana. I segons dades d'Acció de Catalunya, compta actualment amb 2.400 startups, que és una xifra, la xifra més alta, de fet, fins ara, i que representa més del doble de les empreses emergents que hi havia el 2016.
0: Carai, doncs, Déu-n'hi-do, quina crescuda, tu.
1: Sí, sí. I és que aquest conjunt d'empreses genera gairebé 3.000 milions d'euros de facturació agregada i més de 30.000 llocs de treball. Per tant, les startups s'han convertit en un dels motors de la nova economia digital catalana.
0: I d'aquests 3.000 milions no ens en toca cap a nosaltres,
1: eh? No.
0: Això és lo trist, eh?
1: És que no tenim una empresa que, diguéssim,
0: startup... Sí, startup no seria.
1: Startup no seria.
0: Està clar.
1: A banda de Barcelona, el rànquing també inclou Girona, Lleida, Tarragona, Reus, Manresa i Granollers entre els 700 ecosistemes de startup més destacats del món. L'estudi té en compte factors com el nombre de startups, la qualitat d'aquestes empreses, la presència d'acceleradores, els espais de coworking, els anomenats unicorns, els èxits empresarials i el clima de negocis de cada regió. En un context europeu cada vegada més competitiu, doncs, Barcelona consolida així la seva posició com un dels grans hubs tecnològics i d'innovació del continent.
0: Home, si haguéssim de valorar el número de coworkings, jo crec que aquí l'Empordà, vaja, seríem el número 2 com a mínim, perquè no hi ha lloc sense coworking, eh? No hi ha poble sense coworking. Sí, una altra cosa és que hi hagi gent.
1: Ah.
0: Allà... Ara, home, ara que fa calor sí que estaria bé. Sí que es van omplint, que
1: sí, no?
0: Hi ha aire condicionat, estan fresquets. Molt bé, parlem, escolta, parlem d'un projecte que vol donar una segona vida als antics silos de cereals, no? Que els silos són aquestes sitges que hi ha al costat de les granges normalment.
1: Exacte.
0: Amb el pinso, l'ordi i tot això que es posava, i l'estat espanyol i Portugal volen convertir-los, atenció, en bateries tèrmiques.
1: Doncs sí, t'explico una mica el projecte que combina això, energia renovable, reutilització d'infraestructures i economia circular. La idea és transformar aquests antics silos abandonats, que van servir en això per emmagatzemar aquests cereals, en bateries tèrmiques capaces d'emmagatzemar energia renovable en forma de calor. El projecte es diu Tesilo i està impulsat per la Junta d'Extremadura i Portugal, amb la coordinació del Centre Ibèric de Recerca d'Emmagatzematge Energètic. I segons els responsables del projecte, doncs, entre Espanya i Portugal hi ha més de 1.000 silos abandonats. Són grans estructures de formigó o metàl·liques que havien estat això, essencials per el sector agrícola, però que amb el canvi de model logístic i productiu han quedat en complet desús. Doncs la proposta consisteix en això, en aprofitar aquestes estructures per convertir-les en sistemes d'emmagatzematge energètic. I en lloc de construir noves instal·lacions des de zero, s'utilitzarien aquestes edificacions ja existents, preparades això per suportar grans càrregues i canvis de temperatura, i doncs per això, molts d'aquests silos estan situats també prop de llocs rurals i d'infraestructures elèctriques. Per tant, la seva reconversió podria tenir un impacte positiu no només en aquest sector energètic, sinó també en la revitalització d'aquestes zones rurals. I el projecte arriba en un moment especialment rellevant, ja que a Europa la producció d'energia solar i eòlica ha crescut molt, però aquest creixement doncs planteja un repte, que és que què es fa amb aquesta energia que es genera quan no hi ha prou demanda a la xarxa? Doncs en alguns casos aquest excedent s'ha de desaprofitar o vendre també a preus molt baixos, i per això aquesta solució, l'emmagatzematge energètic, seria una bona alternativa.
0: Ho sembla, no? Sí. Però clar, imagina't, amb aquestes calorades que fot últimament i amb aquest solano que tenim en aquest país, és veritat que cada vegada sents més gent que diu: jo és que gairebé no pago llum des que vaig posar les plaques, perquè tinc un consum per sota del que arribo a generar. Bateries tèrmiques a dins, a silos. Qui ho ha vist i qui ho veu, eh?
1: Ah, sí.
0: A veure si trobarem alguna vaca enrampada un dia. Em pensava que era un farratge d'allòs de menjar i no, era una pila.
1: Exacte. Gegant.
0: Molt bé, escolta, avui parlem també de seguretat digital, perquè alguns experts han recomanat apagar el mòbil almenys una vegada per setmana.
1: Doncs sí, la recomanació pot semblar molt senzilla, però està relacionada amb un problema cada vegada més present, la ciberseguretat en aquests telèfons mòbils. I és que els smartphones s'han convertit en un dels principals objectius dels ciberdelinqüents. El motiu és clar, hi ha molta informació personal als nostres telèfons mòbils, converses, fotografies, documents, comptes de correu, aplicacions bancàries, bé, moltes i moltes coses. I a més, sovint fem servir el mòbil amb menys precaucions que ho faríem potser amb un ordinador. Per exemple, tens un antivirus en el mòbil?
0: No.
1: Veus? I la informació que hi tens potser és més valuosa que la que tinguis a...
0: Ja pots estar segur que sí. Però també és aquella cosa... Jo tinc un iPhone i és aquella cosa que diu: no, és que l'ecosistema Apple no té virus.
1: Bueno, vale.
0: No sé.
1: Doncs mira, t'explico una petita recomanació per evitar aquests riscos. Doncs hi ha mesures bàsiques per protegir aquest telèfon. Per exemple, això, mantenir el sistema operatiu actualitzat, instal·lar les aplicacions només des de les fonts oficials, evitar enllaços sospitosos i activar també una cosa que encara ens fa mandra activar: l'autenticació de doble factor.
0: Oi, sí, això fa molta mandra.
1: Fa molta mandra, però sí, és molt necessari. I segons amb quines aplicacions treballis, més.
0: Ja.
1: Però també hi ha una pràctica molt simple, que és apagar o reiniciar el mòbil regularment, un cop per setmana, de fet. I la raó és que alguns atacs necessiten que el dispositiu estigui encès i en funcionament de manera continuada, i quan apaguem o reiniciem aquest telèfon podem interrompre aquests processos maliciosos que es podrien estar executant aquest en segon pla. I això no vol dir que apagar el mòbil sigui una protecció absoluta, però, i no substitueix tampoc les actualitzacions i les bones pràctiques, però és recomanable això, tancar les aplicacions que no fem servir també i reiniciar-lo de tant en tant al mòbil.
0: El clàssic reinici que et diuen tots els informàtics de l'empresa, quan diuen: és que se m'està, no va a l'ordinador, que reinicia.
1: Exacte.
0: No? I reinicies i després segueixen a funcionar: és que no va. Després et diuen: no, ara apaga el del tot.
1: Exacte.
0: L'apagues del tot i després ja a la tercera o la quarta vegada que els truques és quan venen, no? Doncs el clàssic
1: el
0: reinici per tenir una miqueta més de seguretat amb els telèfons mòbils.
1: Exacte.
0: Saps quina és la millor manera de no patir atacs al mòbil?
1: Aviam.
0: No tenir-ne.
1: Molt bé.
0: Què et sembla?
1: Bé, però ha de ser complicat.
0: Complicat aquesta època. Sí. Escolta, saps qui era en Houdini?
1: Sí.
0: Qui era en Houdini?
1: un il·lusionista?
0: Un il·lusionista, un mac, un escapista.
1: Sí, exacte, un escapista.
0: Es va fer famós perquè es deixava anar de les manilles, de les cadenes, de tot tu. Doncs res, dic això perquè ara posarem una cançó de la Dua Lipa que se'n diu així, de Houdini.
1: Doncs pues vinga, som-hi.
0: Martí, gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi bé, adéu-siau.

0: de cap a cap. Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
1: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert. La qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: Ei, ja saps què faràs el dissabte 30 de maig?
3: Encara no.
2: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
3: I on la fan?
2: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, el carrer Nou i molts més.
3: D'acord, però què hi trobaré?
2: Oh, bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
3: Doncs hi anem. Botiga al carrer de Girona, 30 de maig, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Hi ha un moment
6: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
5: Perquè saps que no ho entendràs.
6: Perquè et canses d'esperar.
5: I de no saber exactament
6: què estàs pagant.
7: I si fos fàcil?
5: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
6: Sense sorpreses.
5: Parles amb persones i saps en tot moment
6: què tens contractat.
5: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
8: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
9: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
10: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
9: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
10: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
11: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
12: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca. L'estiu comença aquí.
13: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
14: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.

0: teva generació.
1: A la Costa Brava, escolta De Cap a Cap a Ràdio Capital
0: 95.6.
2: I escolta'l a través de la ràdio, a través de Ràdio Capital, però també de Ràdio Marina, de Taronja Ràdio Girona, a través d'internet, en els streamings de qualsevol de les tres emissores que s'emet aquest programa. I, a més, també ens agrada que interactueu amb nosaltres.
1: 972 313 702.
2: Tal i com ho ha fet en Jordi des de Breda. Diu, mantenir el català no és anar contra ningú, és simplement parlar com ens surt naturalment. La Sònia des de Tordera diu, jo canvio molt ràpid perquè treballo cara al públic i necessito agilitat, sobretot quan hi ha cua. En Bernat des de Peralada, això és a l'Alt Empordà, diu, quan algú em diu que entén el català però no el parla, continuo en català. Ah, mira, ah, diu, sense problema, que no havia acabat el missatge. I la Carla, des de Caldes de Malavella, diu, si és algú que veig nerviós o acabat d'arribar, canvio al castellà sense problema per facilitar les coses. Recordeu que avui us estem preguntant justament per això. Quina actitud teniu vosaltres quan us adreceu en català a algú i us contesta, en castellà? Manteniu el català? Canvieu de llengua? Vaja, no sé, expliqueu-nos-ho. Us queden encara 17 minuts. Ens queden encara 17 minuts de programa, per tant, aquest espai perquè interactueu amb nosaltres és vostre.
1: 972 313 702.
2: És el telèfon multiusos del De Cap a Cap.

de cap a cap. Visca la tarda. I could stay away.

0: Déu-n'hi-do quants records ens porta aquesta cançó, que era una cançó, però era també una banda sonora importantíssima d'una pel·lícula importantíssima per les persones que ara... Vaja, per les persones que estem entre els 40 i els 50, diria jo. El I Don't Want to Miss a Thing.
1: De cap a cap, èxits encadenats.
0: D'Aerosmith, banda sonora d'aquella pel·lícula Armageddon, però que, a mesura que ha anat passant el temps, molta gent més jove no recorda o no coneix la pel·lícula, però, en canvi, aquesta cançó, qui més qui menys, li sona perquè és que realment va ser un gran èxit. Com també ho va ser aquesta de Sylvester.

0: Bé, us en recordeu de quan ballàveu això, eh? Si és així, és que ja sou...
1: A la Costa Brava, escolta de cap a cap a Ràdio Capital 95.6.
0: Dic, si us en recordeu d'aquella època, és que sou uns autèntics dinosaures. Cosa que ja ens agrada, perquè ens agrada... Escolta, volem reivindicar les ballors, ja, aquestes alçades de la vida. 3 minuts i seran les 7 de la tarda. Tanquem la paradeta, que vagi molt bé. Soc en Miquel 40 i els que canten són els Europe amb The Final Countdown, que també és una d'aquelles cançons de l'any de la picor, però que ens agrada que ens piqui una mica escoltar èxits com aquests dels 80. Adéu-siau, bon dimarts!

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
3: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
2: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
3: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
2: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
3: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
2: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
4: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
5: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
6: Mimma, el teu espai.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
8: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
9: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
10: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
11: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
10: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
11: Però què passa aquí?
12: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
11: Així no hi ha qui les faci caure.
12: Enric Ferrer Gamma. Com perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.

0: Ràdio Capital, i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Ei, ja saps què faràs el dissabte 30 de maig?
2: Encara no.
1: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
2: I on la fan?
1: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, el carrer Nou i molts més.
2: D'acord, però què hi trobaré?
1: Oh, bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
2: Doncs hi anem. Botiga al carrer de Girona, 30 de maig, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
7: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
8: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
9: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
8: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
10: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
11: No, por favor, no, por favor.
8: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
12: Aquella nit al Tiffany's.
8: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma. Amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.

0: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena, la teva millor versió comença avui.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
2: Més econòmic del que et penses.
1: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
2: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
2: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
1: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
7: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
6: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
7: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
6: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
8: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
9: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
10: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
11: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
12: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
13: Hi ha històries que semblen inventades però van passar de veritat.
14: Sí, però és que jo poc vull pas parlar i menys d'aquella època, saps?
13: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
15: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco.
16: No, por favor, no, por favor.
13: un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
16: Aquella nit al Tiffany's.
13: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segaró.
17: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 5 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales de la ràdio? I jo, sí, ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
1: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
5: Amb Joan Bosch.
1: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
6: L'Empordà es mereix una ràdio com aquesta.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La...

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11. 25 anys.
2: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 5 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. The morning.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.
5: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25